0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
1: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: en comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Era mitja tarda i queia.

de nens podrits per tots els estats. Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien

0: I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus,
1: verds, turqueses, òxids i vermells.
0: L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals.
2: Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès.

de mano, por favor, estoy cansada.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a Les Mañanes de Ràdio Montornès, especial cap de setmana. Ja sabeu, el Miquel Zafra i la Núria Catxan, amb tots vosaltres, fins les 12 d'avui, dissabte 19 de setembre de 2026. Ja sabeu, alegria és festa major a Montornès del Vallès.

Doncs aquí estem de festa major a Montornès del Vallès. Veniu, veniu i veureu el pisset. I és que els carrers estan envoltats de gent gaudint de la nostra festa major i totes les activitats que s'han programat amb motiu de la darrera festa de la comarca. Per cert, nosaltres hem vingut a compartir aquests moments matinals de preparació per recordar que tota la setmana ha estat una setmana passada per Festa Major, perquè per aquí han passat, i valga la redundància, doncs tota mena d'activitats, d'associacions, de persones que es dediquen a organitzar la nostra Festa Major. Ja vam començar el dia 2 de setembre, però encara va passar gent, com per exemple el cap de colla dels Perantons. Ell és l'Alejandro Pérez, va estar amb nosaltres i va parlar una estona sobre les activitats que fa la colla. Avui l'escoltarem. Però també una notícia sobre el Club Escola Futbol Montornès, que ha donat el tret de sortida oficial a la temporada. Ho ha fet el dilluns a la tarda, que va fer la presentació del nou equipament i també dels seus jugadors. De tot això hi parlarem. La Paz Legua ens visita un cop al mes i ens ha portat un conte inèdit seu, personal. I, atenció, fa un recull de poemes de quan era jove el Pablo Neruda. Una proposta literària interessant per compartir aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès. El Miquel Zafra ha tingut la sort de parlar amb el senyor Corella. El senyor Corella ens porta un libro disco, una varietat que potser us interessa. Us recomano que escolteu la entrevista. També aquesta setmana ha passat per aquí la Raquel Marco, és dinamitzadora de la Unió de Botiguers, i com que estem de festa major, la Raquel ens parla d'algunes de les propostes que ha fet la Unió de Botiguers. L'àlbum de cromos, que per cert, ja a les botigues la canalla demana els cromos, també doncs, la decoració de balcons, que ja tenim molts balcons decorats, hi ha concurs. De tot això parlem amb la Raquel Marco. I acabarem el matí de dissabte parlant de cinema, d'estrenes, de novetats. Ah, i ho farem amb el nostre company José Luis Cano, que ja s'ha incorporat a la graella. Doncs vinga, no marxeu, quedeu-vos amb la nostra companyia. Per nosaltres sempre, sempre és un plaer. Us haig de dir que avui és el Dia Mundial de la Astronomia. El Dia Mundial de l'Astronomia és una celebració que va sorgir de la ciutat de Califòrnia, allà als Estats Units, a l'any 1973. El seu creador va ser Doug Berger, que per aquell moment ocupava el càrrec de president de l'Associació Astronòmica de Califòrnia del Nord. L'objectiu principal és apropar l'astronomia a la gent comuna, inundant les ciutats amb telescopis i motivant les properes generacions a que s'interessin també per aquesta ciència. Potser els eclipses ens ajuden a descobrir aquesta disciplina. Us haig de dir que avui també és el Dia Mundial de la Marca Pròpia. Cada 19 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Marca Pròpia, impulsat per una cadena de supermercats, concretament Aldi, amb l'objectiu de reflexionar sobre el valor dels productes de marca pròpia a la cistella de la compra, habitual cada dia més en la cistella dels consumidors, gràcies a la bona qualitat preu que tenen i perquè moltes famílies no arriben a altres marques. Doncs ja sabeu, Dia Mundial de la

0: Felicitats a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós. Felicitats a totes les persones que esteu d'aniversari per molts anys i sobretot, doncs, recordeu que nosaltres estem a Montornès de Festa Major i tots els veïns de pobles al voltant estan convidats a gaudir de la nostra Festa Major. Comencem recordant que ara tenim la farmàcia de guàrdia, avui la farmàcia Mugent a l'avinguda Ernest Lluch 7 i demà la farmàcia Pardos a Palau d'Ametlla 17 a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, a l'112, al 112, al 061 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110. Comencem, bon dia i benvinguts a la ràdio.
1: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Catxan i Miquel Zafra.

0: El Club Escola Futbol Montornès ha donat el tret de sortida oficial a la temporada aquest dilluns a la tarda amb la presentació del nou equipament dels seus jugadors. A l'exterior de l'establiment Ambigú Taverna, patrocinador d'aquest club, integrants de l'entitat van lliurar les noves samarretes, pantalons i motxilles als jugadors de l'equip amateur que debutarà en quarta catalana. L'acte va comptar amb la presència de membres de l'associació, la Remensada i la Penya dels Bartomeus, dues entitats que col·laboren amb el club aquesta temporada. També hi col·labora la Penya Pere Anton. En declaracions als mitjans de comunicació, el president del club Escola Futbol Montornès, Francisco Ortiz, va afirmar que aquesta temporada se centraran en els equips amateur i veterans que té actualment davant la impossibilitat de crear equips infantils.
1: Comencem una història molt bonica, que és poder competir l'equip en quarta catalana l'any que ve. Hem fet un primer equip amateur. Llàstima que no hem pogut fer equips petits perquè no s'ha pogut, motius un poc extraoficials, però bueno, l'any que ve tornaré a provar amb l'escola, però ara la nostra feina és treballar per l'equip, primer equip, i tenim els veterans també, que estan en la Lliga Elite de veterans i també estem competint. I bueno, i ara hem començat aquest any amb l'amateur a veure què podem fer.
0: Ortiz va destacar que un dels objectius de col·laborar amb les penyes i amb la Remensada és integrar el futbol en algunes activitats culturals organitzades al poble.
1: La idea és, primer, parlar entre nosaltres, a veure si ells fan qualsevol assentada d'un event, de lo que sigui per als crios, doncs nosaltres podem afegir el que és l'esport dintre del mateix event. Llavors, hem de deixar que això vagi creixent sol. En principi hi ha un acord, perquè ja tant ells com nosaltres ho hem vist molt bé, i a partir d'aquí, pues, el temps ho dirà. Qualsevol cosa, i col·laborar amb loteries i amb socis, perquè nosaltres tenim 250 socis que hem començat l'any passat, i això, pues, també aporta una mica perquè els crios, quan tinguem equip, paguin menys de cara a la temporada que ve.
0: El president de la penya dels Bartomeus, Mateo Flores, i la secretària de l'associació La Remensada, Núria Parra, van fer una bona valoració de la iniciativa i van explicar que és important que les entitats del poble col·laborin entre elles.
2: Pues la veritat que és un orgull formar part també d'aquest projecte, com hem parlat amb el Paco, de que sigui una imatge representativa tant cultural com esportiva, i fer d'aquests dos àmbits que sigui un sencer, i bueno, molt orgullosos tant tota la part de la Junta com tot el Bartomeus de formar part.
3: Bueno, nosaltres som del tarannà de que creiem que les entitats hem d'estar unides, per tant, qualsevol moment que ens demanen col·laboració o formar part d'un projecte tan xulo, doncs endavant. I bueno, si és amb les penyes i a la resta, doncs molt millor.
2: Sí, la veritat és que sí, posa les coses super

0: Tenim a l'altre costat de la línia telefònica avui per parlar del seu nou treball discogràfic d'en Jordi Corella. Bon dia i benvingut a les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia i moltes gràcies per entrevistar-me i per posar la nostra música.
0: Escolta'm, Jordi, estàs d'estrena, mai millor dit, perquè aquest passat divendres, dia 11, s'ha presentat el teu llibre disc Collage.
1: Sí, sí, ja està a totes les plataformes i evidentment, a més és un llibre disc, per tant, també és un objecte que es pot comprar a l'editorial El Pont del Petroli, és una peça, una obra d'autor que també es pot comprar, on hi ha les cançons per descarregar-se i també la història que ara us aniré explicant, imagino, amb aquesta història que es diu Collage.
0: Parlàvem de l'estiu i parlàvem d'aquesta cançó. Per en Jordi Corella, com ha estat l'estiu?
1: Home, és una cançó que parla de... És una cançó que està injectada de tòpics, però al final el que intenta és contagiar una idea, que és que hem de viure sempre amb aquesta mentalitat de l'estiu, no? De viure sense presses, de quedar més amb els amics, de saber disfrutar de coses senzilles, no? Com pot ser fer una cerveseta o prendre un gelat o allargar-se una mica més amb la becaina, si cal. Doncs, i una mica és una cançó que parla de l'estiu, però parla de contagiar aquesta idea de viure més tranquils.
0: Aquell carpe diem, no? De buscar, de viure el moment, no? Present.
1: I tant, de viure ara, no? De gaudeix del moment, sí.
0: Avui parlem amb Jordi Corella sobre aquest projecte que acaba d'estrenar, aquest llibre disc Collage, amb cançons com aquesta que estem escoltant, de Com m'agrada l'estiu, una cançó que ens fa gaudir doncs, d'aquest temps lliure, d'aquesta vida i d'aquest deixar fluir les coses. Imagino que fer aquest treball discogràfic amb aquest nom, Collage, ja diu molt. Com definiries aquest treball discogràfic que acabes de presentar?
1: Sí, a veure, li vam posar el nom de Collage per tres coses en concret. La primera és que ens ha quedat un treball molt polièdric. Jo treballo amb una banda, que són músics, algun d'ells són profes, a més, és a dir, que són gent que en sap de tocar, i jo que composo les cançons, doncs vaig amb la meva guitarra i són gent que toquen molt bé, no? I en saben molt més que jo. I llavors, quan tu portes una proposta amb una guitarra acústica, doncs ràpidament veus algú que dius, jo aquí veig una bossa nova, per dir alguna cosa, no? I el que tu tenies, doncs, t'ho acaben convertint en una bossa. O aquest tema, per exemple, una cançó que es diu Artistes, que parla en to irònic dels artistes, no? Doncs això pot ser un rock and roll, perquè dintre d'un terreny de rock pues queda més catxondo, no? Fer una referència més al món dels artistes i com la societat els veu, com els interpreta, no? que també tenen els seus tòpics. I així va anar configurant una sèrie de cançons que no tenien res a veure entre elles, res a veure, però que en conjunt feien una imatge que era un collage. Mm-hmm. I per això es va acabar dient Collage. I després l'altra cosa és perquè quan teníem clar el nom, se'ns va acudir... Jo col·laboro a vegades amb un col·lectiu poètic que es diuen Rims, que es dediquen a fer poesia, actuacions de poesia en espais públics. I llavors, algun dels membres d'allà, bueno, Teresa Tort en concret, que és una poetessa, i bueno, ella és una poetessa, em va dir, hi ha una editorial que es diu Pont del Petroli, que publiquen una revista de manera recurrent, és a dir, cada 3 mesos, que es diu Barret de Fum, on el que fan és publicar poesia visual i col·laixos. I dic, vols que et contacti? Bueno, vaig contactar amb els del Pont del Petroli i vaig parlar amb el director de l'editorial i em va dir, home, em sembla molt interessant perquè jo que els hi vaig proposar és dir, m'agradaria que els vostres artistes puguin escoltar totes les cançons d'aquest disc que es diu Collage i que cada un faci una peça reinterpretant la història de la cançó o el que sentin a través de la cançó. I ell em diu, no sé si funcionarà, però ho provarem perquè és una cosa diferent. I ens entusiasmava molt la idea de sumar, és a dir, de fer sinergies en el món de l'art, no? De forma col·laborativa. És a dir, jo faig cançons i un altre pinta. Pues, què passa si jo pinto la cançó, no? O si jo faig un collage o creo una escultura o faig una història amb la cançó. I sé que això ho vam parlar un divendres i el dilluns ho vaig trucar. Com t'ha anat? I diu, ja en tinc 8. O sigui, 8 artistes que s'havien afegit, clar. I va ser com molt excitant tot plegat perquè... I al final, doncs, aquestes cançons tenen una segona vida o conviuen o viuen alhora en forma d'obres d'art. I el show que estem preparant en directe per presentar-lo el dia 19, doncs també una mica per aquí. Intentarem fer, és a dir, ho fem en un teatre que és un cinema, per tenir una projecció gegant i en pantalla d'aquestes imatges, etc. Hi ha algunes animacions.
0: Ara anirem parlant de tot això i d'aquest concert que està a la vista, que el tindrem aquest proper dissabte. Ara en parlarem de tot això, però tornant al projecte d'aquest llibre disc de Collage, ens comentaves també, senyor Corella no està sol, en aquest cas Jordi és qui fa les composicions, però parlaves dels músics que t'acompanyen, d'aquesta banda que t'acompanya. Presenta'ns una mica també el col·lectiu que t'acompanya.
1: Sí, jo aquí he de dir que alguns d'ells, per exemple, el Cisco Vidal, el Francesc Vidal, som amics des de que érem adolescents. En realitat havíem tocat en diversos grups de rock i per tant sempre ha estat amb mi, no?, gairebé tots els projectes. Després tinc el Víctor Laguna, que és probablement és un fanàtic de l'esca i del reggae, i ell toca moltes formacions. Per exemple, hi ha una formació que es diu en Barcelona Ska Foundation, que es dediquen a fer versions de clàssics d'esca internacionals, i us recomano escoltar-los perquè són una bestiesa com toquen aquest gènere, i ella fa bateria i és molt característic. Després també està José Encuberos, que és un baixista sitxatà, que toca la Big Band, i bueno, també és un molt bon músic. Realment, si escolteu el disc, veureu que hi ha un baix molt ben posat. I després un altre, també bon amic, és Javier Torres, que posa els teclats i el piano. I això ho hem produït amb Vidal Soler, Vidalito li diuen, que és el guitarrista d'Espets i és una persona que té molt bon gust a l'hora de fer sonar. En realitat ens ha fet sonar molt bé. Estem molt contents d'aquest rotllo, ha quedat molt orgànic, molt viu, molt, bueno, molt com volíem.
2: La meva nena s'ha desbocat com un cavall salvatge i ara no es deixa domar amb la mateixa.

0: Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès presentant el darrer treball discogràfic d'en senyor Corella, aquest llibre disc anomenat Collage. No és el primer treball discogràfic de senyor Corella. Ja aquest, quin treball seria?
1: Aquest és el quart disc que trec amb aquest projecte de cançó d'autor.
0: Uh-huh. Ens comentaves també que aquest llibre disc Collage, a banda de les cançons, tenen aquesta força amb les imatges també que acompanyen aquest llibre disc. Imatges que et volem preguntar, aquests artistes que ens comentaves abans d'aquest col·lectiu que s'han sumat a aquest projecte, com s'han fet aquestes il·lustracions que acompanyen aquest llibre disc?
1: Han fet servir tota mena de tècniques. En realitat, cada un d'ells doncs, han fet servir les seves tècniques habituals. Aquí el que la singularitat està també en que hi ha una... Totes les peces s'han creat després d'escoltar les cançons. Ells els van enviar la lletra i la cançó i llavors se la van posar. I, per exemple, Lluïsa Pla, que és una pintora que ha fet la cançó que es diu Collage, precisament la cançó que li donen amb el disc, jo li deia, vols que te l'expliqui? Diu, molta gràcia, perquè no, si ja me la sé. O sigui, va haver-hi molt bon feeling. I l'excepció ha estat amb una escultura, amb una peça que és una escultura d'una escultora de Badalona que es diu Eulàlia Monés, que fa unes escultures que són molt interessants perquè són policromades. Ella fa escultures i, a més, les pinta gairebé com es pintaven les escultures a la Grècia clàssica. I va fer, durant quan va engegar tot el conflicte de la Guerra de Gaza, va fer una escultura que és molt especial. És una nena petita que va amb un abric i porta una nina que està mutilada i està sangrant. I era una denúncia al conflicte bèl·lic i a tots els conflictes en general, em va explicar. I a mi aquesta imatge em va commoure i va estar com a rodant molt pel cap, saps? I vaig escriure, és a dir, abans de saber que es deia Collage, vaig escriure aquesta cançó inspirada en l'escultura, que explica, relata com és l'escultura, no? És una cançó que es diu Per la Pau i és un clam antibel·licista, no? La lletra diu que l'única lluita sigui per la pau, que la nostra lluita sigui per la pau. Dit així, sona una mica com esta missa, però hi ha aquesta contradicció, no? Que la lluita, que el fet de lluitar, sigui per la pau, no? Que la nostra única lluita sigui aquesta. I així, bueno, cada un dels artistes ha anat fent la seva tècnica i com han volgut, diria. Així ha anat.
0: Trobem tot tipus de títols de cançons, com aquestes que ens estaves ara comentant, o per exemple aquesta que escoltarem ara, que porta per títol Enlaira't, i ara ens comentes una mica més sobre aquesta cançó.

0: Doncs aquí estem escoltant aquest Enlairat. Què ens pots explicar sobre aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, curiosament, és una cançó... A mi una cosa que m'ha... Jo, al final, quan escrius una cançó, sempre penses que tu expliques una història que està clara. I després vaig començar a fer una pràctica, que era jo posava les cançons, com ara te la puc posar tu, pots escoltar-la i sentir la lletra, i jo et puc preguntar de què parla aquesta història. I me n'adono que la gent interpreta de maneres molt diferents coses que tu fas d'una manera molt, molt clara, no? Que sembla, tu tens una història que explicar i l'expliques. I en aquest cas és una història que té múltiples interpretacions. Al final parla, és una història que diu Enlairat perquè diu deixa anar enrere el tros, la por, la tribu, és a dir, la societat i unes velles arrels, no? És a dir, és una idea de alliberació, de saber escapar-se de tot el que ens lliga i a comportar-nos com la norma viu o com la societat ens ha ensenyat. Però després he parlat amb altres persones i m'han dit, a mi em dona la sensació que és la història d'un immigrant que deixa enrere la seva terra i la seva gent i fa una vida nova, no? També podria ser-ho. I jo tinc una filla que està estudiant psicologia i em va dir, papa, aquesta cançó parla de l'amor.

0: Escoltant les cançons de Senyor Corella, hem de prestar molta atenció, a banda de les lletres, també en aquest llibre disc, a les imatges que acompanyen cada cançó. I és que en aquest cas, ara estem escoltant Tornaré, veiem una imatge d'un ramat de vents que van tots en una direcció i veiem una altra figura que va en direcció contrària. Impacta molt perquè és com portar la contrària del que segueix tothom, no? Explica'ns una mica què volies dir amb Tornaré.
1: Sí, Tornaré, aquesta il·lustració és d'en Josep Vila, que és un col·legista, ell, i fa moltes imatges en poesia visual, i en seguida se la va quedar, perquè és clar, quan vam ensenyar les cançons als artistes, doncs ells saben, ui, aquesta, ui, l'altra, es va anar una mica com a pati de col·legi, no? Que cadascú triava la història que li agradava, i ell ho va tenir claríssim. Aquesta és una cançó que convida a no seguir la norma, que convida a tenir personalitat, a reflexionar, a no deixar-nos ja com un ramat. I jo crec que per això ell va dibuixar un ramat d'ovelles blanques, totes anant en una direcció, i una ovella negra que passa per sobre de les altres i va en direcció contrària, no? Com que portaré la contrària. I és una mica, convida a ser reflexius i a ser lliures de pensament, d'alguna manera.
0: Jordi, abans parlàvem també d'aquesta gravació i producció del disc. En aquest cas, tu, a banda de creador de les teves cançons, a nivell producció has estat treballant també mà a mà amb el productor per acabar de donar forma a aquest treball discogràfic que ara estem escoltant?
1: Sí, sí, amb en Vidal. Però bueno, ell s'ha trobat amb... És a dir, no hem treballat, així com altres projectes sí que ho he fet conjuntament amb el productor, ell ens ha gravat i ens ha editat per fer una producció com nosaltres volguéssim. Però és una persona que té molt bon gust i molt de criteri, és una persona que està molt ben formada i ha sabut donar-li el rotllo que volíem, que és la clau.
0: És a dir, que ha estat fàcil també treballar amb ell?
1: Molt, molt, molt. Jo he tingut la fortuna, amb tota la gent que he pogut treballar fins ara, de que el projecte els agrada, per mi és fonamental, és a dir, si no te'l creus, no entrem perquè... I després m'agrada que la música segueixi sonant viva, orgànica. És a dir, es fan moltes coses sintetitzades. Jo vaig a festivals i veig concerts i em tiren les veus pregravades, em tiren vents pregravats, em tiren... I em canso una mica. Quan ets músic és una cosa que esgota una mica de veure, de dir... Hi ha una contradicció perquè estem en un moment en què aquest país la gent està més formada que mai, vull dir, tenim les escoles de música plenes, hi ha molta proposta i alhora la música és molt pobra. O sigui, el panorama musical, tenim grups que són molt potents i ho fan molt bé, però després en general trobes coses molt fluixetes, sobretot en els directes, saps? O sigui, nosaltres anem en directe i toquem de veritat, és que no estem samplejant res.
0: Ni... S'ha perdut una mica l'essència del músic sobre l'escenari, no? De defensar aquella part més orgànica, com tu dius ara, d'executar l'instrument i... Aguantar el tipus.
1: Aquí està. I després que energèticament la teva capacitat... És a dir, si jo estic tocant amb una caixa de ritmes a darrere que em va marcant un bombo perquè la gent salti i s'ho passi bé, jo no me'n puc... Jo sóc un bateria i no puc fer un redoble en aquell moment estic emocionat i m'ho crida, m'ho demana el cos, no? Perquè estan com en llaunats, saps? Estan tocant en llaunats. Això la gent no ho veu, però passa.
0: Sí, sí. La tecnologia, per un costat, ens facilita moltes coses, però també es perd molt l'essència del que és la música en viu i està a l'alçada de les circumstàncies en tot moment, no? Que a vegades també costa molt.
1: Sí. Ara ho estàs veient només en grups de jazz i en grups de rock. O sigui, perquè són els que aguanten el tipus. Els altres, hi ha molta proposta, molt enllaunada, no?, per entendre'ns.
0: Sí, bueno, això podria obrir un debat també, perquè a vegades també hi ha músics que et diuen que també és per qüestions de pressupost, de poca possibilitat, de lo millor de portar una banda més gran i, per tant, doncs, tenen sintetitzats gran part del que vindrien a ser músics, no? Però, bueno, això seria un debat també a comentar, sí. No? Perquè hi ha una tendència també, sobretot amb músics mainstream i d'aquests músics que estan mantenint com a referència a dia d'avui al mercat musical, que només veiem a l'artista de cartell

0: i darrere no té cap músic, no?
1: Sí, és un karaoke. Jo personalment és un karaoke. I el que escolteu està, vull dir, està autotunejat, és que no, no és real.
0: Doncs aquí tenim música real, com aquest tema que estem escoltant ara, d'aquest nou treball de discogràfic d'en Senyor Corella, davant d'una copa de vi. Brindarem pel que ens vam estimar.

0: Doncs el que estem parlant al llarg de tot el matí amb senyor Corella, un treball discogràfic, un collage musical, un collage visual, un llibre disc que presenten, va ser estrenat aquest passat divendres dia 11, avui som afortunats de tenir-lo aquí aquest dilluns, i el proper dissabte, dia 19, explica'ns on trobarem la presentació d'aquest treball discogràfic.
1: Sí, nosaltres hem contractat un teatre que ens està costant, és a dir, que ens està costant vendre les entrades, perquè hi ha moltes... Passa que al final de l'estiu tots hem anat a veure molta música i estem una mica saturats i amb ganes d'agafar altres rutines, no? Però bueno, hem contractat un teatre i farem una presentació pública on hi haurà els artistes, hi haurà unes projeccions en vídeo. En realitat hem muntat un show que no serà només un concert, no?, sinó que serà com una mena d'experiència molt vivencial on passaran coses, tenim sorpreses, bueno, aquí estem muntant, no?
0: Hi haurà cançons també d'altres discos en aquest concert que fareu el dia 19?
1: Sí, tindrem les... O sigui, farem un repàs de cançons, les cançons que més han agradat, i després farem el disc sencer de collage.
0: Si algú vol conèixer més el projecte d'en senyor Corella, vol aconseguir també aquest llibre disc de collage, a on us podem trobar? A on podem trobar aquest treball discogràfic?
1: Jo tinc una web que és molt fàcil, que és, bueno, les 3w.srcorella.com. Allà hi ha tots els enllaços i tot l'espai. Evidentment també a Instagram, que és un sr.corella, on publiquem coses de manera recurrent, i escoltant-vos naturalment aquí a la ràdio, i com es consumeix majoritàriament la música avui, que és a través de les plataformes de música en streaming.
0: Mm-hmm. Sí, en aquestes plataformes podreu trobar el disc, les cançons del disc, i si voleu tenir aquestes imatges d'aquests artistes que han col·laborat també amb senyor Corella per donar imatge a cada un dels temes que conformen aquest nou treball discogràfic, ja sabeu, heu de comprar aquest llibre disc, tindreu per col·leccionar i per guardar aquest quart treball d'en senyor Corella. Jordi, ha estat un plaer que hagis passat per aquí per les mañanes de Ràdio Montornès. Us desitgem un bon concert aquest proper dissabte, que tingueu una bona estrena, i tornem a parlar en breu.
1: Molt bé, us espero, eh? No em falleu.
0: Moltes gràcies, Jordi.
1: A vosaltres, una abraçada. Les

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Edició cap de setmana de les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Estem amb totes les activitats de Festa Major, bé ho sabeu, des de la ràdio, doncs dia sí, dia també fem referència a totes aquestes propostes i és que les tenim a tocar. I a més, la informació està ben informat, informada, ens donarà el poder de poder doncs fer tot allò que ens vingui de gust. Per això, avui hem contactat amb la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, la coneixem bé, és una assídua a les mañanes, nosaltres estem encantats i parlem amb ella, amb la Raquel Marco. Raquel, benvinguda, què tal?
5: Molt bon dia, moltes gràcies. Què tal, com ha anat això?
4: Bé? Doncs bé, no ens podem queixar, no? Massa no. Calor, potser massa calor.
5: Massa calor, però a tot arreu, a tot arreu.
4: Sí, no ens hem pogut amagar a cap lloc, perquè la calor ens ha arribat enlloc, sí, és veritat. Bueno. Doncs res, arribem de les vacances i tenim la Festa Major,
5: Sí, la tenim aquí a topar ja, sí, en dues setmanetes ja la tenim.
4: I a més, Raquel, jo sé que tu portes molt de temps ja treballant, ho tens tot ja enllestit, si no seria impossible, però aquest any hi ha novetats. Comencem per les novetats?
5: Sí, si et sembla, sí. A més és una cosa recent perquè ja avui hem començat a repartir ja aquests àlbums de cromos entre ahir i avui a les escoles de Montornès.
4: Sí.
5: Aquests nens i nenes ja deuen tenir a les seves mans aquest àlbum de cromos tan esperat. És l'àlbum de cromos de la Festa Major de la Unió de Botiguers amb el suport de l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. I, bueno, una miqueta explicar-vos el funcionament, és molt senzill. Aquest àlbum aconseguireu, doncs això, els nens i nenes a les botigues, a les escoles. I els cromos s'aconsegueixen fent compres en els comerços associats de la Unió de Botiguers.
4: Molt bé.
5: Vull dir, ja sé que tothom fa compra local, així que serà molt fàcil obtindre aquests cromos. A l'hora de comprar, per compres iguals superiors a 5 euros, us donaran un paquetet de cromos amb 4 cromos. Hi ha un total de 15 cromos a cada àlbum. N'hi ha per tothom, que ningú pateixi perquè ningú es quedarà sense. I és, bueno, molt fàcil de completar aquest àlbum. A més, després, un cop estigui, que sapigueu que aquests àlbums estan numerats, tots estan numerats, tenen el seu número, i hi ha un QR a la contraportada, a darrere de tot, on molt fàcilment us podeu inscriure i participar en els sorteig, que són 3 targetes regal de la Moneder, per gastar en el comerç d'aquí de Montornès.
4: Molt bé.
5: Així que què et sembla aquesta novetat? Està agradant moltíssim.
4: És molt xulo, jo crec que és molt xulo que, clar, si ja heu portat aquests àlbums a escola, la canalla s'haurà quedat impressionada, no?
5: Sí, no s'ho esperaven i la veritat és que estan molt contents. Esta festa, vull dir, és una activitat infantil i familiar, perquè, bueno, està bé que la faci tota la família. L'àlbum es pot té alguns elements a dintre per pintar, o sigui que la canalla s'ho passarà de ben segur molt bé.
4: És veritat, perquè a més estem en una època en què hi ha una falera pels cromos del futbol i tot això, que ha estat un rebombori un altre cop, un ressorgir que es porta molt, això de fer àlbums i de col·leccionar cromos. Sí.
5: També estarà molt maco després que ells puguin intercanviar els cromos. Clar. A mi falta el Pere Anton, a tu et falta el Diable, vull dir, és molt maco.
4: Sí, jo crec que sí, que això està
5: molt bé.
4: Està molt xulo. I a més d'aquesta novetat, tenim una altra novetat, que és un concurs de balconades, de balcons, de decorar balcons i aparadors. Explica'ns una mica, Raquel.
5: Doncs sí, ja tenim també actiu i les inscripcions ja estan obertes del concurs d'aparadors i balcons. Els concurs d'aparadors, evidentment, són els comerços d'aquí de Montornès que poden participar, i els balcons, qui diu balcons, diu terrasses, diu finestres, diu escala, vull dir, al final es tracta de que fem festa major i de que tot estigui ben decorat i ben maco. Les inscripcions són fins al 17 de setembre, o sigui que encara teniu temps, però jo no ho deixaria per última hora i ja aniria inscrivint i bueno, teniu durant aquests dies per poder decorar, però bueno, que són dues targetes de regal també per participar i que bueno, esperem que tingui molt d'èxit, perquè això a totes les poblacions que es fa, la veritat és que la gent s'engresca molt i agrada molt també.
4: Molt bé. Doncs ja sabeu, decorar els aparadors, que és un clàssic per festa major i d'altres moments d'activitat al poble, però se sumen els balcons, les finestres, les balconades... Vull dir, pot ser molt maco això, Raquel?
5: Sí, pot estar molt bé, molt bé, molt bé. De fet, ja tenim unes quantes inscripcions, ja tenim...
4: Ah, sí?
5: A l'Excel ben ple de gent que ja s'ha apuntat, però volem més, volem que s'apunti més gent i que la gent faci festa, vull dir que al final que estiguin vius als carrers, no? I els aparadors, els balcons, les terrasses, vull dir, els carrers, que hi hagi festa major
4: a
5: tot Montornès.
4: Doncs vinga, perquè no acaba aquí la cosa. Ja sabeu que la Raquel és molt activa i també doncs, ja des de fa abans de les vacances ja teníem la samarreta, que és un clàssic també de festa major, que el comerç local està sempre present i venen aquesta samarreta a diferents locals, a diferents botigues de Montornès, oi?
5: Sí, tant. Ja fa bueno, uns mesos, ja van començar el juliol, després de la presentació de la Festa Major, amb 4 o 5 botigues que ofereixen la venda de samarretes de la Festa Major, amb aquest disseny tan xulo que aquest any, a tot color. I bueno, ja sabeu que la recaptació va parar a Divermont, a l'associació Divermont d'aquí de Montornès, així que, bueno, a més de portar la Festa Major posada, com a samarreta, doncs també col·laboreu amb aquestes associacions que tant ho necessiten. Dir-vos que queden molt poquetes, ja queden, vamos, de fet hem fet unes quantes més de nens que ens han d'arribar, però que ja les podeu encarregar també a la botiga El Gato con Botas, a Cala Rebe, a Mundo Mágico, a la Polleria Angelita i a la tienda de Juani, que també hi serem al mercat del divendres, d'aquest divendres, 11 de setembre. Tindrem parada allà venent les samarretes que queden i fent encàrrec d'aquestes de nen, que ja ho dic, com ens hem quedat sense, hem volgut fer unes quantes...
4: Una mica més.
5: Per ningú es quedi sense. I res, que us esperem en alguna de les botigues o en el mercat d'aquest divendres.
4: Un èxit, com sempre, la samarreta de Festa Major, sí, que enguany...
5: Aquesta t'agrada molt, la veritat és que està agradant molt perquè té molt de color i, bueno, estilitza perquè és de color, un color fosc, així que queda molt bé anar.
4: Queda molt xula. Queda
5: sí,
4: molt xula, és veritat. Doncs vinga, samarreta, que a més ha estat creada per un noi de Montornès, un veí de Montornès, no?
5: Sí, el Sergi López, que també ha fet els grafitis que hi ha a Montornès Nord, a la rotonda que hi ha a Montornès, anant des del centre fins a Montornès Nord. Saps que hi ha uns grafitis allà, que hi ha gegants, doncs també és l'artífat d'aquest grafiti.
4: Molt bé. I ja per acabar, doncs ja sabeu que durant aquests dies estem gaudint dels productes de Festa Major, també els comerços dolços de Montornès participen a la Festa Major. 10 anys fa que va començar el Jaume Vinyallonga amb el seu pastís especial Festa Major, després es va sumar la panaderia Vila i una mica el forn de pa del carrer Major Sí. I més tard, Can Tomàs, amb el gelat, no?
5: Amb el gelat, sí, sí, i tant. Tenim de tot. Tenim les postres garantitzades de Festa Major a Montornès. Vull dir, teniu els pastissos, les postres a la pastisseria Vinyallonga, com bé has dit, el pa de Cal Forner i el gelat de Can Tomàs. Així que esperem que tothom els provi, els vagi a tastar, que no se'ls perdi, perquè jo he anat aquest matí, que ha sigut la presentació de les postres, i la veritat és que superrico, el pa com sempre també, boníssim, i els gelats estupendíssims també, ara que fa caloreta, encara que fa caloreta és superbé.
4: Clar que sí. Doncs tot això ens convida a gaudir de la nostra Festa Major i a aprofitar totes aquestes activitats que es fan i que porten feina, porten darrere de tot això pensar en un àlbum de cromos, pensar en un concurs d'aparadors i balcons, doncs al final és una feinada, no?
5: Sí, la veritat és que sí, ja sabeu que la Unió de Botiguers està sempre activa perquè per tal de fer coses, que hi hagi vida en el poble. I bé, vam apostar per aquest àlbum de cromos, que era una cosa nova, diferent, que bueno, vam pensar que agradaria molt i esperem que tingui molt d'èxit. Però sí, com bé dius tu, de fet es treballa en mesos abans, vull dir, nosaltres hem estat treballant en l'àlbum i el concurs d'aparador mesos abans, igual que comencem a treballar ara al Nadal, que a vosaltres us queda molt lluny i penseu, oh, encara falten 3 mesos, però tot això s'ha de treballar amb molt de temps i bé, doncs esperant això, que el comerç local d'aquí de Montornès segueixi viu i que tothom segueixi confiant, que estem segurs que sí que ho faran.
4: Clar que sí.
5: Tothom que passi la Monedella, ja sabeu que fem sortejos mensuals, eh? Però aquest mes tenim una de ben interessant, venim de l'estiu, venim de les vacances, de fer una mica una vida no tan saludable, i res, us animem a tots a participar. Tothom que compri en els comerços de Montornès i passi la Monedella del 7 al 27 de setembre participarà en 15 passes d'un dia per gaudir de la zona esportiva de les Vernedes, bé sigui la piscina, bé sigui la sala de fitness. Bé, passa un dia a les Vernedes. Això ha sigut gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament, que ens ha cedit aquests 15 passes. I res, molt fàcil, s'ha d'utilitzar la Moneder. Ja sabeu que cada mes tenim sortejos, així que animem a tothom que no la tingui que se la descarregui i que la utilitzi, perquè hi ha coses molt interessants durant tot l'any.
4: Doncs vinga, ja al setembre, doncs aquest sorteig de 15 passis per anar a les Vernedes i posar-se en forma.
5: Perfecte, sí, sí. Anima a tothom a que compri i la faci servir.
4: Molt bé. Doncs Raquel, ara sí, gràcies per atendre la nostra
5: gràcies,
4: trucada.
5: Gràcies, com sempre.
4: Bona
5: com
4: festa sempre, major.
5: Una
4: abraçada.
5: Bona festa major, ja parlem. Adéu, bonica.
4: Adéu, adéu.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
10: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Tenim a punt un farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no, pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística. T'ha agradat això,
2: eh? M'ha agradat molt la paraula arqueologia lingüística, uau! Aquestes paraules que diuen que estan oblidades però que nosaltres rescatem per tornar-los a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula murri.
0: Murri, bona paraula, bona paraula. I tampoc ens deixarem de banda la lectura, Mercè, perquè farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial, ideal per fugejar a casa abans d'anar a dormir i en bona companyia.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb el ritme i bona música per fer un bon ball.
0: Així doncs, no esperem més. Obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 591 i el primer que ens surt és...
2: El primer que surt és la llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles. És un conte que té la força de la nostra terra i la màgia de les grans històries.
0: Quina història tan bonica, Mercè. Ens traslladem a temps remots per conèixer en Gori, un gegant immens, alt com una torre, i fort com 100 cavalls, però que amaga un cor extremadament tendre i delicat. Un bon dia, en Gori es va enamorar en secret de l'Alba, una noia tan radiant com el primer raig de sol.
2: Però en Gori pensava que un gegant com ell mai podria estar al seu costat i va començar a plorar tan i tan fort que les seves llàgrimes gegants van omplir tota una vall.
0: I així és com la seva tristesa es va convertir en l'aigua clara que avui coneixem com el llac de Banyoles. La llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles.

0: Fa molt, molt de temps, quan el món encara es dibuixava amb colors salvatges i els mapes tenien racons sense nom, en un indret amagat entre les muntanyes i els vastos boscos de Catalunya, hi vivia un ésser extraordinari. Es deia Gori, i en Gori era un gegant, alt com les torres dels castells més imponents, fort com 100 cavalls salvatges corrent junts. Qualsevol que el veiés de lluny hauria fugit corrent, tement la seva fúria. Però la mida és enganyosa, perquè sota aquell pit de roca, en Gori amagava un cor molt tendre, fràgil com el pètal d'una flor de bosc.
1: Un altre dia que s'amaga el sol, els arbres em saluden, el vent em parla, però la cova segueix massa buida. Quina vida té la solitud d'un gegant? És tan gran, tan gran com jo mateix.
0: En Gori vivia en una gran balma de pedra. Tot i que estimava la natura, el silenci de la nit se li feia feixuc. Fins que un matí de primavera, tot va canviar.
1: Què és això? No és el vent. No és el rierol. És música.
0: Ai, com si fos un encanteri. En Gori va seguir aquella melodia celestial, obrint-se pas entre les capçades dels pins amb una delicadesa inaudita per algú de la seva mida. Al final del camí, el bosc s'obria en un prat verd, esquitxat de flors blanques i roges. I allí estava ella.
2: Oh, quin lliri més bonic! Aquest anirà perfecte per al ram de la mare.
0: Es deia Alba, i feia honor al seu nom. Era tan bonica com el primer raig de sol del matí. Els seus cabells brillaven com l'or pur sota la llum i el seu somriure tan radiant que feia la impressió que les flors mateixes es giraven per buscar la seva escalfa.

0: Què fas, Gori? No hi vagis. Ets un monstre als seus ulls. Ets un gegant de les muntanyes. Si et veu, cridarà, fugirà. I el poble vindrà amb torxes i forques. No, mai podràs formar part del seu món.
1: Nit rere nit, en Gori s'asseia a l'entrada de la seva cova. I des d'allí fixava la seva mirada en el prat fosc on havia vist l'alba per primera vegada. Però la ment és cruel i la certesa de saber que aquell amor era impossible va començar a escardar el seu gran cor.
0: Per què sóc així? Per què la terra em va fer de pedra i bosc? Si per dins sento com el més fràgil dels ocells, Alba, mai sabràs que existeixo.
1: I aleshores, la tristesa acumulada durant dies es va desbordar. El gegant va començar a plorar. No era un plor de ràbia, era un plor silenciós, profund. Però les llàgrimes d'un gegant no són com les nostres. Eren grans com perles de vidre, carregades de dolor. Van caure sobre la terra seca del bosc, colpejant les pedres, amarant les arrels. Va plorar durant hores. La lluna feia brillar aquell doll de pena que brollava dels seus ulls. El petit rierol va començar a baixar muntanya avall, buscant la plana. Les hores passaven, la nit avançava, i en Gori no podia aturar el seu lament. El rierol es va convertir en un riu jove i brau, i l'aigua va començar a inundar la vall seca. Quan els primers raigs de l'alba van tenir el cel de rosa, en Gori va obrir els ulls, exhaust. Es va aixugar els ulls amb les seves mans immenses i va mirar cap avall. On abans hi havia hagut una vall de terra, eixuta i pols, ara brillava un mirall immens.
0: Oh, és un lloc. Tota la meva pena és ara aigua clara.
1: Davant seu s'estenia el llac de Banyoles, un llac nascut de la puresa d'un amor secret. L'aigua brillava sota el sol del matí i cada petita ona semblava bressolar i endur-se un trosset de la immensa tristesa del gegant. Des d'aquell dia, el llac de Banyoles ha estat un lloc de bellesa incalculable, però també de misteri i melangia. Diuen els que hi viuen a prop que les seves aigües són tan profundes i insondables com el cor d'aquell gegant, i que a vegades, quan el vent s'atura, quan el capvespre apaga els sorolls del món i tot queda en un silenci absolut, si s'escolta amb atenció, es pot sentir un eco suau flotant sobre l'aigua. És el llac, que encara plora un record d'aquell amor perdut que mai va poder ser. Avui, a la vora de l'aigua, els avis continuen agafant les mans dels seus nets per mirar el reflex de les muntanyes i explicar-los la història d'en Gori, un gegant que, lluny de fer mal, va regalar al món un dels paratges més vells de la nostra terra. I així, de generació en generació, el seu record continua bategant.
2: Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com m'ho diria, molt i molt fina?
3: A veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica o educada. Ell busca la sang més blava, més pura del món per al seu fill.
2: El pobre príncep ha fet la volta al món buscant la princesa adequada i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres, semblava que no es casaria mai.
3: Però, en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
2: Doncs vinga, ens podeu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir al final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Continuem a l'hora del conte amb les paraules en català que estan en desús o una mica oblidades. Avui parlarem de la paraula murri. Aquesta paraula, murri, es refereix a una persona astuta, sagaç, que té molta picardia, que té traça i habilitat per aconseguir allò que vol. De vegades amb una mica de malícia o sense una total honradesa. També pot descriure algú taciturn, esquerp, malcarat. Tu et consideres una persona murria, Lluís? Ep, que t'ho dic en el millor sentit de la paraula, eh?
1: Aviam, Mercè, aviam. Crec que més aviat sóc una persona ben franca i d'una sola peça. Anar sempre de cara i sense dobles intencions, eh? Vinga, dit això, trobo que la paraula murri o murria és molt bonica. Almenys jo sempre l'he utilitzada en sentit positiu i carinyós. Un exemple que se m'acut podria ser: la meva neta és molt murria. Volent dir que no, m'ha fet dir que sí. Mercè, em sembla que ens endinsem a la biblioteca?
0: Sí, i anant a la múrria de la teva neta, sempre aconsegueixen el que volen, eh?
1: Sempre, sempre.
0: Amb aquesta picardia que tenen.
1: Sempre, sempre. Anem cap
0: molt
1: a la biblioteca,
0: doncs, vinga. Sí, anem a la biblioteca i mira, ja hi som, Lluís. I avui he cregut oportú dedicar un conte, o millor dit, una novel·la, a aquells nois i noies que el juny van acabar primària i ara, al setembre, s'inicien a secundària a l'institut. Alguns han de marxar del seu poble i d'altres continuen el nou curs a la mateixa escola. Sigui com sigui, anar a l'institut és un pas important. I de la mà d'aquesta novel·la, tot serà més amè i divertit. Per cert, la novel·la es diu Drames i laics a l'institut. De fet, el títol promet, eh? Com et dic sempre, Lluís, ens en fa 5 cèntims?
1: I tant que sí. Mira, amics, família, embolics, tot normal fins que apareix un compte a les xarxes socials que exposa secrets dels companys de l'institut. És aleshores quan l'Aloma i els seus amics intenten descobrir què s'amaga darrere del perfil. Drames i laics a l'institut és una història per descobrir que l'amistat, el perdó i la sinceritat són més importants que qualsevol aparença i que estimar algú també significa confiar. Però la confiança, a vegades, és un camí ple de riscos.
0: Considero que és una molt bona història per començar el primer d'ESO i per això la recomanem a nois i noies a partir de 12 anys. Recordeu, Drames i laics a l'Institut de la Gemma Pasqual i Escrivà i editat per Edicions Bromera. I fins aquí l'hora del conte d'avui. Quin programa tan màgic hem tingut, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem viatjat fins a les terres gironines per conèixer la trista i bonica història del gegant Gori i com les seves llàgrimes van crear el meravellós llac de Banyoles. I després hem pogut gaudir del clàssic de la princesa i el pèsol, on una sola nit, sota un munt de matalassos, va fer descobrir la puresa d'una veritable princesa.
0: Dos contes inoblidables. I per tancar el programa, avui no podem triar una altra cançó, perquè si hem parlat del llac de Banyoles, ens toca ballar amb la seva criatura més famosa.
1: Exacte, ens acomiadem a ritme de bon rock en català, amb la versió tan divertida que fan els amics de Rock per Xics del mític tema El monstre de Banyoles.
0: És el món, el monstre de Banyoles.
1: Exacte, aquesta.
0: Doncs vinga, poseu-vos drets, pugeu el volum del transistor i a ballar sense parar. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Us deixem amb el monstre més roquer i amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 FM.

Qui més qui menys ha sentit a parlar alguna vegada de la Ilíada o de l'Odissea, de personatges com Aquil·les, Hèctor o Odisseu, d'històries com la de la Gran Guerra de Troia o dels periples que van portar Ulisses a viatjar durant anys i anys d'illa en illa fins a retornar a Ítaca. Tot un món d'èpica, guerra, viatges, déus, monstres i herois que des de fa gairebé 3.000 anys ens acompanya i del qual han begut infinitat de propostes literàries i culturals. Fruit de la mà d'un tal Homer, del que tampoc és que sapiguem gran cosa. Un llegat cultural, el de la Ilíada i el de l'Odissea, que es troba a cavall entre tres mons: el del bronze final, on suposadament van tenir lloc els fets narrats, el de l'edat fosca, que va seguir el col·lapse del bronze, i a l'inici de la Grècia arcaica, l'inici de l'antiga Grècia tal i com la coneixem. Benvinguts al món d'Homer, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una temporada més a les Portes de Troia. Benvingut, Alberto Reche.
1: Bones, què tal?
0: Temporada... què?
1: No sé, som de lletres. 13, 14, una cosa així.
0: 13, 14, 15.
1: Que no recordo com van començar.
0: Bueno, tu vas començar fa molt temps.
1: Pues, posem 13 o 14.
0: 13 o 14. Ja està, temporada 13 o 14, m'encanta.
1: Temporada de Schrödinger.
0: Temporada de Schrödinger. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, bé. Sembla que encara l'haguem de començar, però molt, molt bé.
0: Sí, eh? I comencem la temporada amb un programa molt relacionat amb aquest estiu, també, no? Una miqueta. El món d'Homer. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, doncs és un títol suficientment transparent, no? Anirà d'Homer. Aquest estiu, no sé si us heu assabentat, han passat dues coses molt importants.
0: A veure.
1: Una és que Nolan ha tret una pel·li nova.
0: Ah, sí?
1: Sí, sobre l'Odissea. Uh-huh. I van dir, bueno, pues fem un programa... No l'he vist encara. No sé si quan comencem temporada l'hauré vist o no, però ara mateix podria dir-te que no sé si tu l'has vist.
0: Estic en una situació molt similar.
1: Vale, doncs podem dir que l'equip del Troia no l'han vist encara.
0: Sí que l'ha vist.
1: I què tal, t'ha agradat?
0: Molt llarga. Bueno, ja la comentarem, doncs.
1: Aquest seria el primer motiu. I el segon, no tan positiu com que Nolan tregui una altra pel·li, que sempre és, per qui us agradi Nolan, pues, sempre suposo que és una bona notícia. Una altra no tan bona, és com ja sabeu des del final de la temporada passada, ara el Sergio, no?, ha deixat el programa, un record... M'ha deixat d'anar, però està bé, vull dir, m'ha quedat una mica...
0: està viu, continua menjant molt bé...
1: Té les dues cames, tot bé. Mm-hmm. Però, bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no? De nou, de repensar les Portes de Troia, i què millor començar, no?, aquesta temporada tornant back to basic, no?, tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les Portes de Troia, dedicar un programa precisament a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i... també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta dels Simpsons.
0: Quins records, eh? Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera, com els Simpsons els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada va.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell.
0: Està
1: he dit,
0: bé.
1: Poso la primera temporada, que a més, si us fixeu, si tireu enrere, el cor diu Los Simpsons, no? Mm. Llavors, allà...
0: Quins records?

0: Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre de 1989. Hasta Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curs el 19 d'abril de 1987. Li agraïm a l'Adri i a la intel·ligència artificial de Google.
1: Gràcies, Gemini.
0: Que, bueno, doncs no.
1: No estava viu. És un fet. Una altra notícia que tenim per aquesta temporada, entre altres que aniran sortint, és que Les Portes de Troia estrena una pàgina de merchandatge. Per tant, si mai voleu agafar una samarreta, una tote bag, una tassa, no?, que van triomfar bastant quan van fer els directes, no?, que la gent els agrada, etc., doncs només heu d'accedir a la pàgina web de merxa.com i allà buscar-nos a la botiga. Sí, i allà trobareu tot aquest merchandatge per gaudir, no?, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
0: Molt bé.
1: Hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és: qui és Homer?
0: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple, en la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnich, que és una còpia romana d'un original grec, i on surt, que segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, en el vostre llibre d'història de la filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida, i per tant una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
1: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
0: Clar, aquí de nou hi ha poc acord, no? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
1: Un altre meló.
0: Obrirem aquest meló. O bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt. Tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot al segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
1: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
0: Sí,
1: no...
0: sí, és més que una forquilla, és un trident.
1: Un,
0: no?,
1: trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
0: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Que va entre el segle VIII, segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze, no? S'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder, no? Per exemple, ja ho anirem veient al llarg del programa, el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis és un tema que es veu a les obres d'Homer, no? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontissa de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si o si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que, com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
1: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
0: Bueno, dit per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que...
1: Bueno, Magna Grècia, no?
0: Doncs aquesta troballa és de l'any 1955 i es troba dins d'una tomba.
1: Una tromba.
0: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, prop de Nàpols, que és una

0: Copa, que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
1: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist de la tromba
0: De la tomba.
1: de Nàpols?
0: Doncs, lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, a qui, precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brinda amb una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa té una inscripció que diu així com Néstor, aixeco la copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per
1: És
0: beure i
1: que
0: tal i
1: clar.
0: qual, i que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
1: A veure, és una casualitat grossa.
0: Que tu tens a Néstor a la Ilíada aixecant una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que es descriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La Ilíada és una copa micènica, d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però va, el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar i amb una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionats amb una copa que brinden a la Ilíada. No? Llavors, clar, és molt temptador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica, no? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles,
1: En Patrocle, bueno, suposadament Patrocle, no?
0: Patrocle. És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
1: Que sigui com
0: tenim una
1: sigui,
0: casualitat
1: és
0: que ens
1: una
0: sembla
1: casualitat.
0: dir que, no, que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
1: Molt bé, i ara tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
0: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser cec, podria no ser cec, ja,
1: Em
0: podria
1: veig a
0: haver...
1: venir que aquest programa anirà una miqueta així, no?
0: Bueno, oh.
1: Veurem.
0: Però això és el que permet que Nolan faci el que li doni la gana.
1: Sí.
0: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics, que són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de l'illa de Quios i que era cec. Llavors dius, vale, perfecte, doncs és cec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és cec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
1: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
0: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no? Que vol dir simplement aquell que no veu. No? Llavors vol dir Homero, Homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Llavors, clar, és com dir, si tens un senyor que es diu Homer i Homer significa cec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és pensar, no? Pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser cec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, t'ho treuen per l'altra. Es creia que ser cec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec.
1: Bueno. Està bé.
0: A veure, aquí. Penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. Tothom acabava... Ser sec tampoc era una cosa que...
1: No era raro, no?
0: O sigui, no t'ho paraves de catarates. No sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol...
1: Crec que això ni un metge ho podia salvar.
0: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
1: Quart motiu.
0: I quart motiu... A l'Odissea, o sigui, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquiles tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una aeda de Mòduc que és sec. Llavors es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és sec perquè, no?, perquè els aedes han de ser secs, perquè té visió interior, perquè no sé què. Es va voler veure la tradició posterior. Ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no?, com seran la base de l'educació grecoromana. S'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics. Són textos molt comentats, no? I, per tant, es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I, per tant, va collar aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'aeda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec, no? Però, clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
1: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
0: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i totes i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
1: No cal.
0: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que hi havia a la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permet que siguin els receptacles de la memòria. I, per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, que diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que, per tant, Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer en realitat no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
1: Com un advocat.
0: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, com els comentaristes veuen que a la Ilíada Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i aquí pensa que Homer potser és un descendent dels troians, i no? per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que també era culte i estava ja pensant, no dormia jo, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
1: Era ell.
0: No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer, és una cosa que es desconeix. Llavors, com
1: pensava
0: emperador,
1: un cop al dia en això.
0: No sé si un cop al dia, però, bueno...
1: Pensava en molt en què era Homer, no?
0: No ho sé. I llavors Resulta, ens diu una anècdota que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon-me, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li havien agradat les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era, li va com a mostrar la realitat, i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
1: Hòstia!
0: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu, i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net, no, d'Odisseu. A veure, això és una patillada de Copón, però a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
1: Sí, sí, sí,
0: que truques. O quan consultes al teu Piscis ascendente Aquario. Uh-huh. Bueno, no sabem si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però en qualsevol cas la Pítia ho va deixar anar i...
1: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno... No sé.
1: I quina seria la seva pàtria més probable?
0: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat i encara es disputen l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna, no? Realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, mm-hmm, és a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment
1: Turquia,
0: la part turca de l'antiga Grècia. Mm-hmm. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats o d'aquests enclaus o d'aquestes illes, però si hem d'apostar, apostaríem per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriünd d'un enclau de la Jònia.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors ara de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de
0: faixa. No, de faixa no, pobra, no. No, és que estic massa acostumat a dir làgrimes de faixa totes les tones.
1: No. Si tots sabem que els faixes no ploren.
0: Perdó.
1: Facturen.
0: No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tot va flipar, jo era un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i coses, no?
1: Però és una... Té moltes decisions de guió qüestionables, té moltes...
0: Per descomptat.
1: Patillades, i en el seu moment va quedar com una pel·li, bueno, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood, que versionava una cosa sense cap mena de credibilitat, però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Llavors, bueno, al final la roda del món gira i ens torna i ens posa cap per avall.
0: Molt bé, el que ens està posant cap per avall també és descobrir qui cony era Homer. Bueno. Però bueno, és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge o personatges. Però quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible, sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, jo què sé, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, jo què sé, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer, però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres, no? No importa tant qui és, per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, mm-hmm. sinó el fet de que la Ilíada i l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de sigles mitològics tradicionals, perquè de fet quan un observa l'obra d'Homer veu la mà d'un autor, en la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera, no? I per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, però sí nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa. No? És un personatge que és introduït més tard, és un personatge del folclore. No? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge transvestit, no? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folclòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno.
0: No, interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer. No existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant, tot això... és possible dins l'oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que, que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no? Pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no? les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no? per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore, o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romancero espanyol, fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions d'insularitat sense modificacions substancials, no? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment, no? Una cosa es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura, no? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni l'Odissea ni l'Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca, que penseu que a la guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estarien fotimer de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un del personatge es fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien de misèria a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record.
0: Rúniques, que,
1: no? Això té res més a veure amb el fet de la tradició de l'època fosca on s'ha perdut l'escriptura, més que no passen en que l'època micènica no hi hagués, no? Però clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric, no? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció de recrear, d'explicar l'estat grega, no? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves, no neix ningú, en 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio, els únics nens són dos o tres nens a Troia, no? No apareixen camperols, més que quan els has utilitzat com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica, pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que el segle VII, hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist, no? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no? Tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics, no? I de fet hi ha certa tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i per tant la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 en Pisístrat. Llavors, bueno, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no, que la sort de material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa, no? Sigui com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, comença, no, i s'utilitza a l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, jo què sé, Agamemnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? I llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamemnon sigui tan mal educat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles, no? O per exemple hi ha debats que a mi em semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura, i llavors Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes-me una cuirassa, no sé què. Clar, llavors els comentaristes hel·lenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Un mirmidor i era un guerrer i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de, perquè a més, en el funeral de Patrocle tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer tota una sèrie de comentaris, no? Erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composats també en hexàmetres dactili. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos no per... O sigui, la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures, no? Per un hexàmetre són 6 mesures, cadascuna d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i dues breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu passes de la a sol, no? Bueno, no entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, cosa que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé, a veure, estic llegint la pregunta... I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia... Va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat té una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte.
1: Aquesta seria com el titular, no? No és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser em ballen els números, però el programa 2 van dedicar a la guerra de Troia. És molt antic. No us el podeu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200... que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental.
0: És veritat.
1: No? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són dos programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem algun programa sobre l'Odissea.
0: Doncs mira, 300 programes.
1: Aquest tampoc és sobre l'Odissea exactament, però bueno, ja ho ha fet Nolan, què farem nosaltres? Però vaja, podeu reescoltar o escoltar el primer cop aquests programes, el 2, el 200 i el 307, i per tenir més dades, no? Així a grans trets. La Ilíada recull d'una manera molt sui generis el record del context geopolític del Mediterrani Oriental de finals del bronze, no? Aquesta època, no? en què els estats palacials micènics, no? El món hitita, la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes. No? De fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau. No? Existeixen mencions, per exemple, a les tauletes hitites de conflictes entre els aqueus, els habitants de la Grècia continental micènica, i la ciutat de Wilusas, la Ilion homèrica. No? No? És quan el rei hitita li diu a un rei micènic i d'aquella cosa de Wilusas que ens havia enfadat molt, va, ja està perdonada. No? No sabem exactament què va passar, però Wilusas és una ciutat satèl·lit del món hitita, no? Un centre comercial important, i els aqueus, que a més de comerciants eren pirates, doncs, bueno, doncs havien tingut les seves cosetes. Aquesta Wilusas era una ciutat, les runes de la qual encara es podien veure ben a prop d'on vivien els habitants de la Jònia, no? On vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics al bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes, no? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Us en recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics, sinó unes migracions internes. No? Pues molta aquesta gent que havia viscut sota, no? El domini dels micènics, dels tebans, no sé què, ara vivien a la Jònia. Llavors, bueno, hi havia aquest record, no, d'aquests conflictes del bronze final. També tenim evidències d'un lucratiu comerç d'esclaus en les tauletes hitites, no, on el rapte de dones era una constant. I fins, no, botins de guerra on els aqueus tenen, pues, i tantes dones no sé què, i tantes dones no sé quan. I fins i tot s'ha pogut vincular onomàstica present a la Ilíada en tauletes micèniques o hitites, no? Algun Alexandros, no? Hi ha una sèrie de noms que utilitza Homer que quan tu mires tauletes al bronze final són noms de l'època. Llavors, bueno, hi ha coses que sí que ens indiquen que hi ha un record, no? Hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i de forma com vol, no? Ja ho anirem veient si dona temps. Hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
0: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a l'edat de bronze?
1: Primer sí, no de la temporada. Sí en alguns detalls i en el marc general, no en la resta, no? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs micènics, aquests capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
0: I com ho fa això ell?
1: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no? En el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no? Per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic. No és el que ells viuen, és el que tenen en el record. Propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent, no? I els aqueus són tots una panda de desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal. O sigui, hi ha un moment que hi ha l'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites, que és aquell que és l'únic aqueu que no té cognom, és a dir, que no es diu el nom del seu pare perquè és un soldat ras, no té llinatge, i és el que juntament amb Aquiles critica la gestió d'Agamemnon, no? Aquiles se'n va i tal i qual, però a Tersites que és el que diu, no? Desertem en massa, deixem aquí els dirigents, repartim-nos el botí, tornem a casa, no sé què. Està a punt de generar una revolta i el tio que agafa, i davant de tothom l'agafa i la pallissa de mort, és Odisseu, que després ens agrada molt perquè és un senyor com cara molt seriós, però és el tio que, saps? El que està allà fent de policia del poble. Bueno... Clar. El Wanax, el rei micènic, que era el governant, el superà absolut i controlava tots els recursos agrícoles i ramaders de la regió, no? Ja es veu a la Ilíada que regalen ramats, regalen camperols, regalen... que controla les armes, que controla la construcció dels carros de guerra, ja no hi és. De fet, els carros de guerra són molt divertits, perquè podem veure com Homer no sap què fer amb els carros. O sigui, vull dir, ell ja el recorda que els carros de guerra eren una arma de guerra, no? Ja sabeu que la guerra, els hitites, penseu Ramsès III, allà la batalla de Kadesh, els carros, no? Els carros eren un actiu molt important en les batalles del bronze final. Però en l'època d'Homer no hi havia carros, no s'utilitzaven en carros. Llavors,
0: es posa
1: per allà. Ell sap que els guerrers micènics anaven en carros, però no té ni puta idea de per què s'utilitzen els carros.
0: Bueno.
1: Llavors, només hi ha un personatge que de tant en tant tira algú. Néstor, que és el personatge més... el vell, l'únic vell dels aqueus, el que és com de la generació anterior, és l'únic que mai baixa del carro per combatre. Però tothom el que fa és... vaig en carro! Freno el carro.
0: Baixo
1: a peu, agafo l'escut, agafo la llança i em parteixo la cara amb el del costat. No? Clar, llavors, Homer no sap què fer amb els carros. No? El que ja és una vocació d'un passat que es pressuposa antic, però que ja només queda en el record. No? Il·lustrat, això sí, a vegades amb objectes d'un passat remot. Per exemple, quan es descriu el cas que un personatge cretenc, no? Per tant, molt antic, de la civilització minoica, Meriones dona un casc a Odisseu, dona un casc de folrat en cuir, amb les astes d'un port senglar, no? Un casc que ni tan sols és metàl·lic. Quadra perfectament amb els cascos trobats en època micènica. No? Hi ha el record d'aquests objectes antics, hi ha un decorat antic, no? En algunes armes, en alguns estris de lluita, però que no se sap bé com funcionen.
0: I l'Odissea té el mateix problema?
1: Bé, la Ilíada i l'Odissea són dues obres ben diferents. No? Hi ha un consens en considerar la segona posterior en diverses dècades la primera i responen a tipologies narratives diferents. La primera és un poema èpic sobre la corona d'Aquiles, la segona és una mena de literatura de viatges, per una banda, o ha quedat com una mena de literatura de viatges, tot i que aquests viatges... d'Odisseu, ocupen una part molt petita de l'obra que es centra sobretot en el retorn a casa i en la venjança. De fet, Odisseu s'inscriu, l'Odissea s'inscriu en el gènere dels nostoi. Un nostos és un viatge de retorn, d'aquí ve la paraula nostàlgia. Relats sobre el retorn dels herois homèrics que tornen a casa seva després de la guerra de Troia i es troben que allò s'ha anat a la merda. Llavors, si la Ilíada s'ha examinat per treure informació sobre la guerra micènica, l'Odissea s'ha escorcollat des de fa segles amb un altre interès ben diferent.
0: I quin serà aquest interès?
1: Doncs bàsicament la geografia. No? El gran debat al voltant dels viatges d'Odisseu no és altre que el de saber per quina geografia s'està movent. No? Pels historiadors, si la Ilíada és el cant a la guerra, l'Odissea és el cant a la navegació, per tant al comerç. Tot i que Odisseu no comercia mai. No? Odisseu el gran navegant, el gran explorador. No, Odisseu no explora mai. El seu viatge mai és un viatge d'anada, sempre és un viatge de tornada. Però bueno, ha quedat en l'imaginari del personatge, repasseu aquell programa 307, com un personatge vinculat a l'exploració. Per tant, es vinculaven els viatges d'Ulisses amb els dels navegants grecs que comencen a fer-se la mar, no?, des de les metròpolis gregues i comencen a fundar colònies. Repeteixo, no importa que Odisseu ni comerci ni colonitzi, però vaja, tots sabem que mai has de deixar que la realitat desmunti un bon argument.
0: I quins intents d'identificació geogràfica s'han proposat?
1: De tota mena. Des dels més modestos, que intenten vincular els viatges d'Odisseu amb la geografia del Mediterrani Oriental, no? L'illa del Ciclo que tira pedres és una illa volcànica, Sile Caribdis és l'estat de Messina, fins als que creuen que l'Odissea amaga el relat d'un viatge oceànic, no? I que està explicant un viatge per l'Atlàntic. En el fons dona igual, perquè la intenció de l'obra no és la de ser una guia geogràfica.
0: I llavors què busca l'Odissea?
1: De fet, l'Odissea és un joc de miralls, no? Amb moltes històries dins la història principal i molts narradors, alguns verídics, alguns falsos. Si Aquil·les és un heroi folclòric trasplantat a un poema èpic, Odisseu és al revés, és un heroi èpic trasplantat a un relat folclòric. No? És un relat d'engany, on la petita part que tothom recorda, els cants 9 o 12, i que creu que és el nucli de l'Odissea, és només un detall. No? Es navega entre la realitat i la ficció, entre els espais civilitzats i els espais salvatges. No, la distinció és molt evident. Homer distingeix molt, o Odisseu distingeix molt, entre els que conreen la terra i produeixen pa i aquells que no. Tu saps que estàs en una illa fantàstica o que et trobes uns personatges fantàstics perquè no tenen blat, no conreen. Alguns poden tenir vi i emborratxar-se perquè el vi et fa salvatge, però és una primera aproximació molt divertida a la distinció grega entre helens i bàrbars. No és una distinció racial, sinó simplement una distinció cultural, no? La paideia, la cultura que et porta a tenir agricultura o i per tant educació, i la que et porta a no tenir-lo. O sigui, Telèmac, els altres herois troians, que expliquen els viatges que fan a l'Odissea, sempre es mouen pel món real. Odisseu, no, que té com a característica la supèrbia, ho fa pel món imaginari, no, l'engany a través de la disfressa, perquè en el fons és un falsari, un narrador d'històries més semblant a un Homer, a una Eda, a un Rapsoda, que no un heroi tradicional. I fins i tot la seva arma, l'arc, és una arma indigna.
0: Però si l'arc i l'escena del palau i tot això mola moltíssim.
1: Sí, clar, el Gerard dels Essos Homèrics, de fet, qui combat a distància és indigne. I això ho marquen tots els exemples que tenim a la Ilíada. L'arc és l'arma d'Apolo. I per Homer, Apolo era un déu no gaire recomanable, perquè Apolo és un déu asiàtic que arriba, que és un dels que més tard arriba al panteó grec. I per tant, l'arma d'Apolo és una arma sospitosa. Des de que Paris acaba amb Aquiles, no?, amb l'engany i un arc, fins a que l'arquer troià Pàndar, instigat per Apolo, intenta matar Menelau acabant amb la treva que hi havia, l'arc és una arma sospitosa. Entre els aqueus, Teucre, que és el germà d'Àjax, és l'únic que utilitza l'arc sota la protecció de l'escut del seu germà, no? Jo m'amago en l'escut del meu germà, que Àjax a més porta un aquells escuts de torre i tal. Doncs bé, més tard, Sòfocles convertirà Teucre no en el germà d'Àjax, sinó en el seu germà bastard, no? Perquè clar, utilitzava l'arc, llavors no podia ser, no? Llavors és molt divertit, perquè és bastard perquè empra l'arc o empra l'arc perquè és bastard, no? És una arma indigna, com la de Paris, que és l'heroi afeminat, no? L'arc és l'arma d'Apolo. Clar, en el cas de l'art d'Odisseu hi ha un punt d'element de sobirania, no? L'art que només pot emprar ell, que això també és una cosa de conte de fades, d'aquest heroi folclòric, no? L'element reconeixible. Però no deixa de ser curiosa l'elecció de l'arma.

0: con ellos también. Molaria moltíssim aturar-nos a comentar la música.
1: L'he posat per tu.
0: Gràcies, Alberto.
1: Perquè sé que t'agrada.
0: Hi ha més diferències entre la Ilíada i l'Odissea?
1: Sí, sí, de fet...
0: Ah, no, podem tirar endavant, és que com que anem justets...
1: Sí, bueno, hi ha moltes diferències, no? Tradicionalment s'ha considerat la primera un monument a la guerra i la segona un monument a la pau, però tot i que al final és al revés, la Ilíada acaba amb uns funerals i la reconciliació entre Príam i Aquiles, i l'Odissea acaba amb la matança dels pretendents, amb degullant i penjant a totes les serventes que han ajudat els... Bueno, llavors, aquestes distincions que es fan des de la posterioritat a les obres, a vegades no sempre en sent.
0: I la presència constant de déus?
1: Bueno, d'aquí venia la música, no? De fet, la presència de déus és una de les constants dels textos homèrics, no? De fet, podem considerar Homer el pare de la mitologia grega, ja que és el primer en posar per escrit o en posar de veu, i tracta de manera colorida i ordenada els déus grecs en la seva forma humana que tant ens fascina, no? Ell i Hesíode poc després, ja que de fet considera que Hesíode és parent d'Homer, posen les bases del que serà la mitologia grega posterior.
0: Déu-n'hi-do la responsabilitat.
1: Bueno, sí. Això sí, a més, no hem d'oblidar que Homer no és teòleg, no? Com deia, ni és historiador, és un poeta, i per tant la caracterització dels déus està feta per seduir a l'audiència, per agradar els oients, i a voltes introdueix elements còmics o directament irònics dins del comportament dels déus, no? No hem d'esperar una guia de religió grega quan parlem dels déus homèrics, no? Perquè fa broma constant amb els déus. Un exemple molt ràpid, el del cant quart de la Ilíada, quan era, munta tota una estratagema per ajudar els aqueus, consistent en distreure a Zeus. Zeus ha dit que ningú ajudi els aqueus perquè me'ls vull que pateixin. Llavors, era, agafa d'Afrodita filtres amorosos, pòssimes i no sé què, se'n va a buscar a Zeus, sap el que li agrada, i llavors l'enganya per tenir sexe durant molt de temps dalt del món Ida per tenir-lo distret, no? És allò de dir, Zeus tot poderós, però ja sabem, no? Què fer. Per tant, avís, tampoc cal prendre's massa seriosament a Homer si volem conèixer la realitat religiosa de l'època arcaica.
0: Molt breument, Alberto, i quin serà l'element més reconeixible del tractament homèric dels déus?
1: Clar, l'element més reconeixible és que intervenen constant i activament a la trama, no són déus llunyans o ritualitzats, sinó que actuen. I també s'ha dit molt que el tractament de la jerarquia divina dins d'Homer hi ha una mena de metàfora de la ciutat grega, no? Això es veu durant el cant 15, quan Zeus ordena a Posidó que no intervingui en el conflicte. Posidó es queixa i diu que recorda, no?, com els tres germans, Hades, Posidó i Zeus, es van repartir el món entre els tres, no? Zeus al cel, Hades l'inframont, ell al mar... sent els tres de la mateixa jerarquia i triant a sorts que es quedava cada cosa, no? Aquesta cosa de... Llavors, aquest passatge marca diferents idees, la d'assignar càrrecs mitjançant la sort, la del domini en comú i també la de la relegació de la resta de déus, com Cronos, al Tàrtar, a la part inferior. I no s'ha volgut veure en aquesta reflexió les tres idees sobre les quals sustenten les ciutats gregues: l'elecció dels càrrecs, el repartiment de funcions, el govern conjunt, el fet de que part de la població no té representació i s'expulsa, no? Aquesta stasis grega, i per tant, no? Veiem, no? En els textos homèrics ja el germen d'una nova societat grega.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per aquest repàs tan intens i tan interessant sobre el món homèric. A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Ràdio Montornès.
5: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
6: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el brand de la nau que la du. Adeu, oh tu Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès,

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

i el món s'atura demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de

0: No et penso donar les gràcies perquè ho diu celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu Particular, capítol 6, espelmes d'aniversari.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què, parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu Particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van superlligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir, ja ho pots dir.
3: Perquè
2: m'estic definint, m'estic...
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
2: Sí, sí, tal qual, ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un, en el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint és un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris al moment en què es neix. Ja ho trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antiga Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets seguim sent romans, i aquest és un altre. No? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no, bueno, tenien, no, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana, no tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona, feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno, ofrenes perquè cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística, sí, amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que no ha canviat gens, això.
2: No, tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem.
3: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat a casa meva sempre encesa, sí, sí.
2: No? I nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi això feien a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no? El genius, que té, ja, el que fan ja és encendre espelmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això després, amb els sedars del cristianisme, es perd, perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no estan a les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això és una cosa, no, que penses, què vol dir que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció
3: com a personetes,
2: no? No?
3: Personetes vives.
2: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que, que tenen drets...
3: Protagonisme total,
2: exacte, no?
3: El seu sentiment al centre...
2: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris, és a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
3: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia, sabent quin dia
2: viu. En aquest cas,
3: vius.
2: Més enllà de saber doncs, que és el dia de Sant X, perquè l'has anat a l'església, en el cas doncs, no, dels catòlics, i tan fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant, i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia, i això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem parlant de mil·lennis, trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat, bueno, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida, vull dir que...
3: A mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
2: Doncs, com a mínim és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores sabem que com a mínim en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir, aquest costum doncs, arrela i a poc a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara ja hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que un adult.
3: Clar, no,
2: és important
3: temps,
2: saber
3: no?
2: quants anys tens,
3: clar,
2: no?
3: Clar. I el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és
2: exacte,
3: superinteressant.
2: Aleshores, sobretot l'estat modern li interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
3: Comença a treballar.
2: A treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I

0: també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
1: Què em dius?
0: Tots alhora. Així, endreçadets com
1: Festa
0: són.
1: Festa d'aniversari, no? Global.
0: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el està. Tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que es, directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li contem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
1: Bona pregunta.
0: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
1: Clar, és que a mi fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir. A més, mentre parlaves, pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps. I ara em diràs segur que no.
0: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, és a dir, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
1: Uau.
0: I saps, no sé com vas de monarquia o potser no cal entrar-hi.
1: T'ho explico però, després, amb una birra.
0: Precisament va ser una reina, en aquest cas Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat, anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda,
1: sí,
0: que tothom la coneix a vegades pel, allà on fan el piro musical, no?
1: Sí.
0: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare, doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centreeuropeu, que volia dir, ella parla, no, d'una torta de mazapán con una velita torneada.
1: Ai, quina monada!
0: Que això el bufaven i després repartien a l'hora del
1: de
0: postres, la repartien entre els convidats més selecte. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, primer entre la jet set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés, i després, finalment, no, acaba, doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè
1: sí,
0: doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra, de, hosti, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure, no?
1: Però després fa més il·lusió a veure moltes espalmetes.
0: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar,
1: sí, sí,
0: ràpid, no?
1: Un
0: doncs
1: minut.
0: Això és, la patent és d'un americà que es deia William A. Pirnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire,
1: sí, sí,
0: gaire temps d'això.
1: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
0: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina a la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
1: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
0: No, aquesta és una altra, però vaja,
1: sort que tinc
0: al final són borbons, vull dir, tots acaben barrejats, tots, vull dir que ja hauria, alguna traça hauria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
1: que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
0: Ja, és veritat, vull dir, què costa fer una reunió, dir, a veure, o nosaltres, o el nom de la persona,
1: o tots el desitgem.

0: Sí, no és tan difícil.
1: Exacte, no costa,
0: no
1: costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893, la Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia Good morning to all, good morning to all. És a dir, bon dia a tothom. Era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir, ep, i la van adaptar a Happy Birthday to You. Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra i a partir d'aquí va començar aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
2: De drets d'autor?
1: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
2: Ah, no?
1: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
2: Mal fet.
1: Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses, arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar. Pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
2: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
1: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
2: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
1: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
2: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta, quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que ja era miop, no ho sé.
1: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer, ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no... I
2: ja com... estaves, no?, amb aquest mood de
1: sí,
2: patir.
1: Sí, perquè jo, com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
2: Sí, és un altre himne català aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar, és de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc i tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Durant, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Bueno, depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la on, desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant. Avui que et fas

0: aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes, com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes, és que no podia venir sense portar aniversari. Continua amb música, si et sembla bé.
1: Vinga, va.
0: Això que ara t'explicaré, no crec que t'ho esperis, no sé si és...
1: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
0: Seguim amb música, com et dic, i... Bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
1: Ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram. Sisplau.
0: No, si sobre encara el distrem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis, normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple a Tarragona es fa el seminari, a Barcelona la Cripta Gaudí, el recinte modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música, ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc jo a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Palin, el que es va inventar en l'època del surrealisme, una mica així per atzar segurament o experimentant, aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una miqueta més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes.
1: Sí.
0: Que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
1: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? Que no, és surrealista, sí, però vull dir
0: sí.
1: Que...
0: És un altre
1: segurament
0: tipus
1: no
0: de...
1: Segurament no faríem espelmes, faríem matxero, però...
0: Sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no som tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts anys que va pel món. Per què? A veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa, mal assumpto, perquè va desprenent cosa química, però en teoria a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. Moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades, la peça definitiva, es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda, però és que de l'altra banda també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes amb formes que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment fric de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així cotring i algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els hi agrada, els interessa, i que s'hi dediquen moltes hores a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma? I, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
1: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
2: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys, a la una, a les dues, a les tres, super tres!
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana post-emis, dels quals en parlarem de seguida. Abans, però, comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera.
3: Ábrame la parte de atrás.
4: No puedo.
2: I ho fem des d'aquest dimecres. A Disney s'hi estrena City of Blood.
5: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
6: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
7: Hay una guerra en las calles.
8: ¡Phoebe!
2: La ficció ens situa a una hipotètica ciutat-estat de Berlín on la criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destruït pel canvi climàtic.
9: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
10: Vamos a cazar.
2: Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. I enmig d'aquest escenari, una raça de vampirs pugna per aconseguir el poder polític.
11: ¿Ha venido aquí por negocios?
12: Busco capital, sí.
11: Aquí predominan las fiestas.
12: Me gusta porque así puedo pasar tiempo con usted.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi arriba la primera temporada de La Muñeca. Inspirada en la clàssica novel·la polaca de 1890, la sèrie ens presenta una història d'època romàntica on el protagonista s'enamora d'un aristòcrata i dedica la seva vida a conquerir-la.
13: ¿Qué estás haciendo?
14: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
2: Encara a dimecres, a Apple TV s'hi estrena la sisena temporada de Slow Horses.
13: Será coincidencia.
14: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte de mí últimamente?
13: Oh, cállate.
2: Torna aquesta sèrie d'espionatge protagonitzada per Gary Oldman, que segueix un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànica que treballen per una secció de l'MI5 defenestrada.
15: Welcome to our volunteer experimental lessons for criminal recovery opportunities.
2: Més propostes de dimecres a Disney, de nou amb l'estrena de Mínima Seguridad.
16: She was a little mite.
2: Es tracta d'una comèdia que ens situa en una presó on que suposadament es garanteix l'ordre i la disciplina, però, en canvi, els que dirigeixen el centre són els primers a saltar-se les regles.
17: ¿Quién eres?
18: Francis Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo.
2: I la darrera estrena d'aquest dimecres és a Amazon Prime, amb Nigley.
18: ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
17: Tengo formación en esto.
18: No tanta como yo.
2: La sèrie està protagonitzada per Maria Stenn, interpretant una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigació especial 110 de l'exèrcit.
17: Has estat ocupada. Dispara!
2: Quan s'assabenta que una bona amiga del passat ha mort en un suposat accident, s'obsessiona per fer justícia.
19: ¡Venga! ¡Vamos!
20: ¿Qué era eso?
2: Dijous a Netflix torna amb la temporada 2 Stranger Things, Relatos del 85.
21: Nunca había visto una flor florecer así en invierno.
22: ¿Qué es eso?
2: Nova entrega del primer derivat de Stranger Things, ara en format animat. La ficció ens situa a l'hivern de 1984-85, que va transcorrer entre la primera i segona temporada de la sèrie original.
23: ¿Un fantasma? ¿Vosotros de qué vais, frikis? Esas flores tienen toda la pinta de ser de ahí.
2: En aquesta ficció tornen els nostres herois, però ara de forma animada.
0: La recuperación es algo fundamental para el proceso. Es como cuando una crisálida se convierte en mariposa.
2: I no ens movem de Netflix, dijous també hi arriba Belleza Plástica.
4: Ojos, nariz, mandíbula, todo lo tiene operado. Es difícil encontrarle algo natural.
8: Aquí viene la mano de Dios.
2: Es tracta d'una ficció coreana que segueix una exitosa cirurgiana d'urgències a qui introdueixen en la cosmètica medicinal i que topa amb una altra doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig del glamour.
10: Esta casa sois un enigma para mí. Y tú la que más.
2: Encara a Netflix i encara dijous s'hi estrena Monstruo, la història de Lizzie Borden.
10: Tus padres, por cómo te hablan, se lo merecen.
2: La ficció ens situa a la localitat de Fall River, a Massachusetts, on l'agost de 1892 van ser assassinats a cops de destral un matrimoni a la seva pròpia casa.
10: Un cuchillo es demasiado fácil y un rifle una muerte demasiado dulce.
24: No, ya sé cómo lo haremos.
2: La principal sospitosa va ser la filla del marit que va acabar asseient-se al banc dels acusats pel doble crim. Encara que va ser absolta, el crim no es va arribar a resoldre mai.
10: Parece que Bukchon ya rebosa aires de primavera. Y mi corazón hace lo mismo, pues os echo mucho de menos.
2: Divendres també a Netflix hi trobem El Escándalo.
10: Sook será la concubina de mi señor. Haced que el vientre de esa joven flor se hinche con un hijo.
25: A una mujer como esa viuda.
10: Lleva más de 20 años protegiendo su virtud.
25: Comparada con una joven inmadura, una mujer marcada por el destino tiene mucho más encanto.
2: Estem davant una ficció japonesa en què una proposta secreta desencadena passions prohibides entre una noble brillant, un famós seductor i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
26: We have to go.
27: They're looking for me, not you.
2: I dissabte, finalment, la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus.
27: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since.
2: Torna a la prequela d'Outlander, que explora la vida i relació dels pares del personatge de Claire i dels pares del personatge de Jamie. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és un especial Premis Emmy. I és que tenim tres noms triomfadors i un que s'alça per sobre de tots, el de La Maldición de Widow's Bay, amb 14 Emmys.
28: Soy Tom Lofty.
29: Encantado,
28: Tom. Arthur. ¿Te apetece tomar un café?
29: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
28: ¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
2: Entre altres guardons, s'ha fet amb el de millor sèrie de comèdia i menció especial tenen els guardons merescudíssims del seu protagonista, Matthew Rhys, i els d'actor i actriu de repartiment.
28: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: La trama, recordem, arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteriosos no resolts.
28: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
29: ¿Hubo canibalismo?
28: No.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on de manera sorprenent els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
30: Empieza el festival.
2: L'altra gran guanyadora de la gala ha estat un cop més el drama mèdic The Pitt, que ha empatat a 7 guardons amb DTF St. Louis.
31: Tengo ideas para mejorar el departamento.
30: Vale, a ver.
32: ¡Dejadme salir!
30: ¿Quieres comentarme tus ideas?
2: A The Pitt es combina l'acció i el realisme d'un servei d'urgències d'un hospital públic de Pittsburgh, amb els drames personals dels seus protagonistes, però alerta perquè no estem parlant d'una anatomia de Grey, sinó de l'autèntica successora de l'aclamada Urgencias.
31: ¿Hoy es tu último día?
30: Por un tiempo, sí.
31: Querrá dejar viejos fantasmas atrás.
30: Tendrás mucho tiempo para reflexionar. ¿Tú te ves capaz?
2: 30 anys després de la sèrie original, The Pitt es converteix en un immillorable relleu. Bona prova d'això és que el mític doctor Carter és aquí el protagonista indiscutible d'aquest drama, i és que Noah Wyle, l'ànima de The Pitt, ja no és el jove doctor inexpert d'urgència, sinó que aquí interpreta un cap de servei d'urgències ja veterà. Un professional amb cicatrius, molts coneixements, però també molts fantasmes que el torturen fins al punt de presentar un quadre mig depressiu.
1: The autopsy is going to say heart attack.
3: Excuse me.
1: What can I do for you?
3: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: The Pitt, com dèiem, ha empatat amb una altra ficció, en aquest cas la minissèrie que sorpresa tothom i que es pot veure a HBO Max.
5: I saw this thing. An app. DTF St. Louis. You meet these people.
2: Parlem de DTF St. Louis, una minissèrie sobre un triangle amorós entre tres adults que experimenten el malestar de la mitjana edat i que porta a un d'ells a la mort.
6: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
2: Menció especial mereix també l'únic premi que s'ha endut una de les millors estrenes d'aquesta passada temporada, Pluribus. El premi ha estat a la millor actriu principal en sèrie dramàtica per Rhea Seehorn.
7: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: No podem estar més d'acord amb aquest guardó, i és que l'actriu borda el paper de la persona més desgraciada de la Terra com a encarregada de salvar la humanitat de la felicitat.
7: Si la pidiera ahora, ¿me daríais otra granada?
9: Sí.
7: Y una bazooka. ¿Me daríais un tanque?
9: Claro que sí.
2: Estem davant d'una sèrie de ciència-ficció de les que Apple ens acostuma a oferir. Aquí, però, no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha eliminat el dolor. Finalment, lamentar que una altra de les ficcions més destacades d'aquesta passada temporada no s'hagi endut res. Parlem de Paradise a Disney, però és que realment tenia molt complicat guanyar en les categories que estava nominada. En fi, que La maldició de Widow's Bay és la gran triomfadora, i per això recuperem un fragment d'aquesta comèdia de terror, per si encara no l'heu vista.
11: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen. ¿Verdad? Ya está. Eso es todo.
12: Díselo a Shep Clark.
11: Esta es una reunión privada, Wick. Gracias.
12: Ciérralo. Ciérralo todo. Va a empezar.
13: Tienes toda la razón.
11: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
13: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
12: Se lo ha llevado la niebla.
11: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
12: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
11: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
12: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
11: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
12: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
11: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones, no tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
12: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Shep y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
11: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
12: Búrrate cuanto quieras, la isla está maldita, Tom.
11: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada.
12: Oh.
11: Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
7: Entendido.
12: Que suene la sirena, Tom.
7: Soy Patricia.
12: Si no lo haces tú, lo haré yo.
7: Es de la comisaría.
11: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí, sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
0: ¿Qué sabes?
9: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
14: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
15: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
14: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
2: Sí, sí, són les oranetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Habitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del Termcat.
16: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà, és a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits, perquè clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro, però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells, com són els ocells, les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot. Vaig com les
2: aus. I se'n pot dir d'altres maneres?
16: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. El País Valencià, Eivissa, les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
2: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
16: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo, pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors, un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa, i que també poden tenir aquest problema de dir, bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes, per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant l'ús d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
4: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
16: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual xatxallau, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
4: I xatxalaca, com s'escriu en català?
16: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que si en castellà s'escriu xatxalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Si com el xile ha pesat més la tradició escrita, en aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
4: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre en catalanitzem la grafia, oi?
16: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
4: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
16: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara. I d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms doncs a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra...
4: Tot això, el terme cat ho heu compilat en un únic llibre.
16: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
4: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
16: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del Termcat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat tres famílies noves amb les espècies que hi pengen.
4: Espècies noves a aquestes alçades?
16: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies o n'apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies, no? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
14: El diccionari TermCat.
4: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
14: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
4: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
14: Meteo, declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
4: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
14: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
4: El fum que aspira sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
14: Paraules Evitables és un podcast en col·laboració amb el TermCat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys.
1: 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny.

0: vespre. Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Anna Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajá.
1: La Puerta de Alcalá.
0: La Puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986.
2: Una

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Una d'aquelles cançons de Cocodrils.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Quim i la cançó J'aime la vie, representant a Bèlgica.

Gemma Lavie. Cantava Sandra King. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que el públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona a principis dels 90 i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

0: is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones.
1: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
0: Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland del vell amic Paul Simon.

a Paul Simon en solitari en aquell 1986 li va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Robert Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 de la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Diane Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per el que estem passejant avui, els premis Oscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa, El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín, va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que per cert va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

Breath Away. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, La colla del Nilo. Ah, te s'han recordat, I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

coming around again. Carly. Carly Simon. La cançó de Se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola, El Último de la Fila. ¿Dónde está?

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Loqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

Però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca-la, Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
1: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. Nueve Semanas y Media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
2: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50, porque...
1: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era «Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme». Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to Love. Records de tota una història.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: primer espai del Gaudeix la Festa a la ràdio, com a mínim d'aquesta temporada, perquè aquest programa ja tenia, ja havia tingut el seu espai radiofònic. Ara, després d'uns anys, el recuperem. Us parla Joan Ignasi Gómez i compartirem durant els capítols d'aquest Gaudeix la Festa sempre uns minutets, cosa de mitja hora, amb alguna persona vinculada amb el món de la cultura popular tradicional, intentant marxar potser de els habituals que ens parlen d'aquests temes, tot i que òbviament sempre hem de recórrer als nostres experts del país. Però en tot cas, intentarem sortir una mica dels marges habituals, i dels marges normalment hi surten les flors, hi surten les plantes, i avui crec que era una bonica manera de començar parlant de que la festa és indestriable d'alguna manera de la natura, i que el que celebrem ho celebrem també relacionat amb les estacions, amb el cicle vital i el cicle anual. Les vides en principi són lineals, però el temps d'alguna manera circular, i per això tot mor i reneix, igual que les festes, que sempre tornen, les tornem a celebrar, i d'alguna manera l'últim dia moren per tornar a néixer l'any vinent, com fan moltes plantes, molts arbres que es renoven any rere any. I per això avui ens acompanya en aquest primer programa del Gaudeix la Festa a la ràdio la Carme Barceló i Martí.
1: Bon dia, com estàs? Bon dia.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: La Carme és de Vilanova i la Geltrú, però podem parlar gairebé amb una perspectiva de país, perquè és viatgera i viatgera més pels territoris de parla catalana, doctora en farmàcia, botànica, investigadora i divulgadora científica. I a priori, si et presentem així, diem, i què té a veure això amb la cultura popular tradicional catalana? Doncs tu has fet que tingui a veure molt, perquè una de les coses que has estudiat és l'ús de les plantes dins d'algunes festes, cosa que no sé si algú se l'havia corregut. Hi havia alguna vinculació sempre històrica, perquè hi ha plantes típiques de festes, però vaja, has vinculat dues coses que t'agraden i que a priori potser no estaven gaire connectades, no, Carme?
1: Sí, a veure, mira, això té dues vessants. Primera, les plantes, com tu has dit, són molt importants en la vida, com a aliment, com a font de salut, però les plantes formen part de la vida, tradicional i de la vida lúdica. I l'altre vessant va ser que tinc un gendre a Berguedà. I això, no? Els meus dos nets són berguedans, i vaig dir, em van convidar, vaig cada any, si puc hi vaig, a la Patum, i em van convidar, i l'any que vaig veure la Patum completa, els plens, jo em vaig emocionar, perquè, i a més, quan van acabar, me'n vaig anar a la plaça i vaig veure tot un rastrell d'una planta, que ja sabia que era la vidalba, que ells en diuen vidauba. I vaig pensar, hauria de fer un treball relacionant les plantes que intervenen a la festa de la Patum. Això va ser la primera idea. I vaig demanar l'ajuda de la meva filla, dir que l'Hisenda, quan sigui Patum, te'n vas a retratar com vesteixen els plens, com ho fan, farem un petit treball, que després no va ser tan petit, es va publicar a l'Arol, després es va publicar en una revista científica d'etnobotànica, i que, bueno, es veu que va ser molt curioses les reaccions. Quan ho vaig pensar, i vaig dir-li a un company meu de botànica, vaig dir, mira, Joan, vull fer això. Diu, això podries presentar-ho a les jornades d'etnobotànica de llengua catalana que es faran a Andorra. Diu, per tant, diu, treballa tu. Diu, però pensa que segur que no només hi ha la vidauba. I és cert. Perquè llavors, a l'hora de posar-m'hi, hi ha unes plantes fixes, que corresponen a l'àliga, que corresponen als plens, i després hi ha les flors de les gegantes, però clar, aquestes varien cada any, tenen una base verda, i llavors hi van posant flors de diferents colors, i com les nostres gegantes de Vilanova, amb elles també els hi van canviant els rams contínuament.
0: De fet, en dos dies porten tres o quatre rams, les gegantes a Vilanova, a Sitges. Mira,
1: sí, sí.
0: I deixa'm dir que hi ha també alguna planta oblidada, perquè la Ginesta altra vegada, la Ginesta amb tanta olor, que és la meva enamorada, quan ve el temps de la calor, era la planta del Corpus i una planta gairebé nacional de Catalunya.
1: Sí, que el Ramon Felipó, gran expert en temes de Berga i en Patum, va fer-li un llibre amb la Ginesta, em sembla que es diu La Ginesta, flor nacional de Catalunya,
0: sí,
1: crec que va fer amb el Ramon. Bueno, el Ramon també m'hi vaig posar en contacte, perquè a mi la primera anada a Patum també va ser molt curiosa, va ser perquè jo, el Ramon em va dir, estic fent un llibre del Pi de les Tres Branques, el Ramon Felipó. Ningú ha dit quina espècie és, hauries de venir i determinar-lo. Clar, el Pi de les Tres Branques estava mort.
0: Ara n'hi ha un altre.
1: Ara n'hi ha un altre.
0: Però que ja està mort, l'original d'alguna manera.
1: L'original, de fet, hi ha moltes fotos i per l'estructura era un pi silvestre, vull dir, que de seguida el vam, el pi roig, de seguida el vam determinar. I llavors el Ramon em anava embolicant en cosetes, saps? Ara tal, ara això de la Ginesta, ara... I bueno, hem tingut molta relació, i ara amb el llibre dels indrets nausencs també hi ha una Mare de Déu de les Neus a Berga, i en Ramon també em deia que...
0: Has fet aquest llibre, Indrets nausencs, costa una mica de dir, indrets nausencs, nausencs de neus, perquè la patrona del teu poble, que és Vilanova i la Geltrú, és la Mare de Déu de les Neus,
1: sí,
0: has anat a buscar totes les Mares de Déu de les Neus que has trobat, gairebé.
1: Sí, amb una altra persona, que és en Jordi Mir, que és un activista cultural. De fet, ell no ho vol considerar, però una mica també va ser el que em va incentivar a fer això. L'inici, sempre dic, és l'any 2007, que és la Pabordia, que vam fer una exposició de goig de la Mare Déu de les Neus alhora que vam presentar el que vam recuperar. I llavors el Jordi em va dir, em truca, diu, escolta, diu, on ens veiem, ara no podem anar enlloc, diu que és que la Festa Major de Vilanova té molta feina, i li vaig explicar el que estàvem fent. Diu, escolta, per què no poses les imatges? Dic, Jordi, perquè jo no les tinc, només tinc la meva. Diu, ja te'n passaré. Diu, jo en tinc. I diu, i les que no, tu i el teu home us espavileu.
0: Carretera i manta.
1: I vam anar a buscar i tot això. I això, mira, ho vam anar fent. Ho anàvem fent, estones. Sí. Perquè jo encara estava amb el llibre d'en Verdaguer i tot això.
0: Has fet referència a la Pabordia, per qui no ho sàpiga, que ens escolti fora muralles. La Pabordia són les 7 persones que s'encarreguen d'organitzar durant un any, d'una durada anual, s'encarreguen d'organitzar aquella edició de la Festa Major de Vilanova, que és al voltant del 5 d'agost, que és el dia de la Mare Déu de les Neus. I has anomenat Verdaguer, que era la tercera cosa per la qual et volia preguntar.
1: Sí.
0: T'has especialitzat en buscar també les plantes que apareixen en l'obra de Verdaguer.
1: Sí. Aquest va ser un treball una mica més llarg. Bueno, aquest déu-n'hi-do,
0: Home, perquè Jacint Verdaguer, més, és un autor molt prolífic.
1: Sí, aquest, no sé, quan ja em pensava que havia llegit tota l'obra, encara em faltava tota la prosa, em faltaven totes les cartes, em faltava un poemari de Brins d'Espígol que no estava a les obres completes.
0: Tu saps que als periodistes ens agraden molt els números. Quantes Mares de Déu de les Neus has trobat?
1: 48.
0: Entre Catalunya i les Illes Balears.
1: No, les Illes no les vam fer.
0: Les Illes no, País Valencià sí?
1: I País Valencià tampoc.
0: Tampoc.
1: Perquè només vam dir... No, només
0: vam fer
1: el Principat, perquè no ens donava, bueno, no ens donava temps de fer tants. Vam dir, fem-ho complet amb el Principat. Bé, de fet, les terres de parla catalana, perquè hi ha la franja de Ponent.
0: A la franja sí que hi ha.
1: La franja també hi és, i és Andorra, també.
0: D'acord. I per raons òbvies, Andorra amb les neus. Tot i que a Vilanova, mira, no neva pràcticament mai.
1: No neva mai.
0: He vist nevar un cop a la vida.
1: Sí.
0: Jo he vist dos o tres. Doncs mira, però

0: porta el fonoll, la dracaena, l'espàrrec, el crisantem, el clavell, els esclafidors. Saps què és un esclafidor?
1: No, però sé que això ho porten els administradors de la Patum.
0: Els administradors de la Patum.
1: Perquè, què són els esclafidors?
0: És una planta que té un calze molt arrodonit i de forma oval. I llavors, ells, els esclafidors, els anomenen esclafidors embotits i esclafidors rebentats. O sigui, embotits és quan només hi ha el calze i rebentats és quan hi ha el calze i la corol·la, que li surten els pètals blancs per sobre. És una de les flors dels barris antics de...
1: Correcte, que hi ha quatre parelles,
0: que hi ha quatre parelles que representen els quatre barris i quatre flors, que de vegades varien perquè no hi són. Una és el fonoll, l'altra l'esclafidor i l'altra la ravenissa.
1: Aquestes parelles tenen una tasca més aviat protocolària.
0: Protocolària, ara tu, actualment.
1: Les podeu veure habitualment a la Patum, doncs, vestides de trajo ells i amb mantellina.
0: Mantellina, elles.
1: Molt curiós.
0: Sí, sí. I clar, i davant de les parelles hi ha una nena vestida de comunió que porta una safata i que porta la flor representativa del barri. Llavors pot ser aquests esclafidors o el que sigui.
1: Tot bé, això és super desconegut, a més, jo crec que fins i tot pels propis bergadans. Molts
0: els propis bergadans van quedar una mica parats, perquè fins i tot la meva consogra, quan vaig anar a retratar els rams de les gegantes de Berga, les gegantes porten un anell,
1: sí.
0: Que un és la Mare de Déu de Caral i l'altre és l'escut de Berga, si no m'equivoco.
1: És correcte.
0: I llavors li vaig dir, Tresina, mira, i diu, ai, saps que no m'havia fixat mai, em deia, no? I ella, mira que és patumaire, perquè ella ha participat als plens, la meva consogra.
1: I mossèn Cinto, que òbviament aquí el ventall és enorme, no?
0: A veure, el ventall de mossèn Cinto va ser, aquí sí que va ser una cosa totalment meva, però inspirada en unes jornades excursionistes.
1: D'acord, perquè ets excursionista tota la vida.
0: De tota la vida.
1: Excursionista, perdoneu-me el barbarisme, dels dantes.
0: Dels dantes, sí.
1: Dels d'anar a entendre, els d'anar a aprendre.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí. Jo crec, i molts, excursionistes dantes, el mateix Jordi Mir, que vam escriure el llibre de les neus, tenim una vocació de vegades diferent, de sortir a la muntanya...
1: No feu trekking.
0: Sí, o sigui, jo no trec a ningú, no, els seus valors, però no anem a córrer, anem a buscar, a investigar una planta, una ermita romànica, que t'atures, que respires, no, que contemples el paisatge. Ara no, ara tothom corre, pim, pim, pim. I jo no sé si córrer és la manera de conèixer el país, però en tot cas, com tu has dit molt bé i m'agrada molt la paraula, antes jo sóc de les d'antes. D'anar a veure.
1: I mossèn Cinto, a més,
0: mossèn Cinto
1: fa això també, no? De fet, és un excursionista, també.
0: És un excursionista. Aquest sí que és dels d'antes, amb la maleta.
1: D'antes, d'antes.
0: D'antes, d'antes, amb la maleta, el paraigua. I tenia una sabidoria popular molt gran, i que tothom de vegades diu, és que era un autodidacte. No, perquè ell tenia llibres de plantes a casa seva. De fet, jo, alguns dubtes que tenia, consultava els llibres que tenia ell de plantes. Per exemple, una flora catalana de l'any 1887 que subratllava els noms en llapis. I aquests llibres estan a la Biblioteca de Catalunya i els vaig anar a consultar. Vull dir que en Verdaguer s'informava molt, preguntava molt, però s'informava molt. Era una persona molt formada que sabia de tot.
1: Jo el primer que he pensat que et volia preguntar és fins a quin punt... Fins a quin punt, o si és així, que tu, a l'entendre també el món vegetal... No?
0: Sí, sí, sí. Ha estat la meva vida.
1: Sí, t'ajuda a entendre com vivim nosaltres, en el sentit que som éssers vius, també.
0: Sí, sí, sí.
1: I t'ajuda a entendre, ja no només això, sinó com el nostre entorn natural comporta que la nostra cultura sigui la que és. Perquè... Al final aquí estem parlant de cultura i cultura popular, que és la més planera i no més senzilla, però sí, m'atreveixo a dir, molt pura, en el sentit de que es fa el que ens surt d'allà, no? El que ens surt de l'ànima. I a mi una vegada em van preguntar, escolta, com és que l'alfàbrega és la planta típica de les festes majors al Garraf? i jo vaig dir, va, doncs és el que floreix aleshores, no? Perquè està bonic aleshores.

0: marques. Té tot el sentit del món. No farem servir una cosa que en aquest moment no està en el seu màxim esplendor. A banda és útil, no? Fa bona olor, evita els mosquits, el que tu vulguis. Però a partir d'aquí, si aquesta planta a l'agost no es tirés en un moment òptim, no podria ser la planta de la festa.
1: Jo crec que no.
0: Llavors...
1: Això ho van triar
0: a vegades els
1: pavordes del 2006.
0: Sí, però era una cosa tradicional que la gent gran, d'antes, doncs portar una alfàbrega a l'orella doncs feia que no et piquessin els mosquits, o com a mínim no tant, i d'altra banda l'agost se sua molt, i no neva l'agost, se sua molt, i això també evitava les olors, i bueno, un clàssic, no? Moltes vegades doncs, si viatges a algun país que els mercats fan una olor molt forta... posar-se alguna planta dins, fins i tot dins dels orificis del nas, és per pal·liar les olors fortes i agres. Doncs al final estem molt més condicionats del món natural cap a nosaltres que nosaltres l'hem condicionat a ell, perquè és gairebé impossible de condicionar-lo més enllà d'exportar fruita amunt i avall, no?
1: Sí, a veure...
0: I els hivernacles i tot.
1: La natura segueix el seu cicle. Primavera, estiu, tardor, hivern, i llavors principalment en aquest període de primavera, estiu és quan hi ha les plantes mediterrànies més aromàtiques, les que tenen essències a les seves fulles, el calze de la flor, inclús la corola, els pètals, i aquests olis essencials són els que desprenen aquestes olors que ens agraden tant i que l'alfàbrega, doncs, per exemple, a Vilanova és l'essència de la festa, perquè, com tu molt bé en dius, floreix en aquella època i fa molt bona olor. No? Clar, si la nostra festa major sigués al mes de novembre, segur que no hi hauria alfàbrega. No? Hi hauria una altra planta, potser hi hauria el boix. Mm-hmm. O el boix grèvol, que és tan bonic, en aquelles boletes vermelles, tot i que està protegit, no es pot collir, jo sempre ho dic. I hi ha d'haver doncs, un respecte també amb la natura, amb tot el que surt. Mira, jo fa 15 dies em vaig anar, m'agrada molt la platja, vaig anar-me a banyar, i vaig descobrir que feia temps que no em veia, que els veia, i aquest any han florit molt, els veia a Sardenya, els lliris de mar, uns lliris blancs, preciosos, al passeig de Riba-roges, allà a la sorra, preciosos, i floreixen en aquesta època. I una senyora em va dir, també en diuen lliris de Santa Cristina, dic, esclar, perquè floreixen entre juliol i agost, i ahir encara em van dir que n'hi havia la farola. Bueno, és la seva època, no floreixen cada any, però bueno, jo a vegades penso, ai, que no els trepitgin, que no... Però bueno, n'hi havia moltíssims, i el bulb queda enterrat a la sorra, i llavors, esclar, evidentment les fulles van desapareixent, però preciós, mira, em va encantar, és una flor preciosa.
0: D'això m'havies portat la mulassa.
1: D'això havia portat la mulassa. És que la mulassa fa molt de temps, Xachi, m'estàs fent...
0: I has portat la mulassa de Vilanova. No, però t'ho dic perquè...
1: Em fas unes preguntes que me'n vaig ja cap a la nostàlgia.
0: No, t'ho dic perquè ara ens estàs parlant molt com observadora, d'alguna manera, de la festa.
1: Sí, sí.
0: De fet, la Carme Barceló aquest any s'ha encarregat de fer el convit a la festa, que per entendre'n ràpid és el pregó de la Festa Major de Vilanova. I de jove havies portat la mulassa...
1: Sí.
0: Però la festa, i m'atreveixo a dir, el poble i el país ha canviat molt des d'aleshores.
1: Sí.
0: La vas portar en un moment que una mica tot per fer, no? Finals dels 70 i principis dels 80.
1: Exacte. Finals dels 70 i principis dels 80, la mulassa, la meva mare, la mulassa boja, li va fer el vestit nou, vestit fosc, negre, i jo la vaig ajudar a prendre mides, vull dir que la mulassa per mi no és un entremés qualsevol. La mulassa amb el convit a la festa, com tu deies molt bé, el pregó, perquè va dir-se el convit i la gent les persones no saben què és molt vilanoví això del convit. Va ser la mulassa el fil del conductor de tot el pregó, diríem, de tot el convit a la festa, des de que era petita, des de que la vaig portar, des de que la vam vestir, des de que quan va fer l'aniversari els molassers ens van convidar a tornar-la a portar, i encara la vaig fer ballar, i va ser tot el fil conductor amb altres records que tu te'n valga la paraula, no? La redundància, doncs recordes molt bé del que anava dient, tots anava esmentant els records, eh? Fins que vaig acabar dient, ompliu la vostra vida de bons records de festa major. Mm. I la molassa va ser important. Mm. Me la vaig portar bastants de temps.
0: Al final ens omplim d'això, de records.
1: Ai, és això, eh?
0: La festa són les que hem viscut i les que queden, no?
1: Eh.
0: És com allò, una mica el present no existeix amb el tema de la festa, no? És la que ha passat i la que vindrà.
1: I la que vindrà, sí.
0: Perquè en el moment del present no n'estàs al cas.
1: No, perquè l'estàs vivint i ja està. I després te'n recordes. Ara, mira, i precisament una amiga meva em va dir, diu, tens dues ara festes majors? Dic, ah, sí. Dic, no, les tinc totes. Diu, no. Tens la del 2007 i la del 2026. Diu, després de 19 anys d'haver estat pavordesa, tornes a tenir una festa major pròpia,
0: diferent
1: d'alguna manera,
0: sí. Amb un relleu.
1: Un relleu, no? Que l'any que ve farà 20 anys, però vull dir, per la cosa d'haver fet el convit, que em feia molt de respecte, però que després vaig estar molt, molt contenta.
0: Si alguna cosa té la cultura popular i la seva màxima expressió, que és la festa, i les plantes, és que és ara, no? Mira, ara és quan floreix, mira, ara és quan
1: sí,
0: ho celebrem.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest vincle.
1: Té aquest vincle, i després té aquest vincle amb en Verdaguer, que te'n deies quantes, no, Verdaguer? 317 en tota l'obra.
0: 317.
1: En tota l'obra, eh? Tot vol dir tot, eh? Cartes, prosa, poesia, tot.
0: Ens queden pocs minutets i jo et vull fer unes preguntes d'aquestes de pregunta-resposta.
1: Va, a veure si l'encertem.
0: Digue'm una comarca del país que no sigui ni el Garraf ni el Berguedà.
1: El Conflent.
0: El Conflent? Catalunya del Nord.
1: Catalunya del Nord.
0: Per alguna
1: raó?
0: Per
1: què? No? Digue'm-ho, per què? Perquè, mira, el Conflent, a Prada del Conflent, és una ciutat que ha tingut moltíssima importància, és on Pau Casals feia aquells concerts memorables i és on el seu cementiri està enterrat Pompeu Fabra.
0: Molt bé. Digue'm uns gegants i que no siguin ni de Vilanova ni de Berga. És que si no és molt fàcil.
1: És molt fàcil. Bueno, el Robafaves.
0: El Robafaves de Mataró?
1: De Mataró.
0: Que podria ser el Lladrafaves de Valls.
1: Sí,
0: que són,
1: sí.
0: El de Mataró, eh?
1: De Mataró, sí, sí. M'agrada molt aquell gegant.
0: Molt bé. Una festa que no sigui ni cap de Vilanova ni cap de Berga?
1: La festa de l'arbre amb Centelles.
0: Oh, festa del Pi de Centelles.
1: Festa del Pi de Centelles.
0: Finals de desembre?
1: Finals de desembre, el dia 30, crec que és Santa Coloma.
0: Correcte.
1: Que la vaig viure tot un dia, des de que tallaven el pi fins que entrava a l'església, que no vaig plorar, però vaig dir, si jo fos de Centelles, ara ploraria.
0: Sí, sí. Sí, sí, festa del Pi de Centelles, o Osona.
1: Festa del Pi de Centelles.
0: No us la perdeu, és de les que val la pena.
1: Sí.
0: Val la pena,
1: sí,
0: i té tot un... Sí. Té molta personalitat pròpia, ves.
1: Molta personalitat, em vaig quedar
0: no
1: allà al mig de
0: la gaire
1: plaça.
0: Res que trobem.
1: Va ser preciós.
0: Com... El moment del càntic de l'himne al final.
1: De l'himne al final. Sí, sí, sí.
0: Molt espectacular, sí, senyora.
1: Sí.
0: Molt bona tria, molt bona,
1: molt
0: tria.
1: Bona tria.
0: I més diferent.
1: Vinga.
0: Diferent. I un poble que no sigui cap del Garraf i cap del Berguedà?
1: Un poble que no sigui cap del Garraf i cap del Berguedà? Ui, això ja és com a més difícil, eh?
0: Bé, que no sigui del Conflent, perquè si no ens l'anem
1: no,
0: a Prada. Que,
1: no, a veure... Perpinyà.
0: Perpinyà.
1: Me'n vaig al nord.
0: T'agrada una cosa així com molt diferent sempre on,
1: sí,
0: al Garraf, eh?
1: Sí, perquè a veure, et hagués pogut dir la nou del Gaià, per exemple,
0: Gaià?
1: També t'hagués pogut dir.
0: Sí,
1: per què?
0: Per què?
1: Perquè hi ha una Mare de Déu de les Neus.
0: Ah, molt bé.
1: Hagués pogut dir això. O Perpinyà, perquè és és un lloc que també reivindiquem, un lloc on es parla català, encara que no, normalment no, però allà hi ha molta gent que parla català en aquestes comarques. Fills d'immigrants, que van, en temps de guerra van anar cap allà i es van quedar allà, i han passat l'idioma als fills.
0: I també perviu molt a la comunitat gitana de Perpinyà.
1: Exacte.
0: Sí, sí, una vegada se'm va apropar una gitana a Perpinyà, diu, qui és que parla aquest català tan bonic? Em vaig quedar estorat.
1: Sí.
0: M'ho va dir amb un català molt més bonic.
1: Molt més bonic que el que parlem nosaltres, no?
0: Molt bé. Carme Barceló, ha estat un plaer, m'ha passat el temps volant, no descarto repetir, perquè
1: bé,
0: crec que
1: doncs
0: podíem parlar.
1: Ja ho saps.
0: Hem sobrevolat una miqueta, hem intentat vincular-ho.
1: Sí, hem començat amb la Patum, i hem acabat amb Perpinyà, no? Però hem anat enllaçant coses. Verdaguer, les neus, el convit, els records. L'important és que la festa es faci, que es vagi fent, que no s'aturi, i que el cicle d'aquest calendari festiu és el més important, jo penso, que tenim al nostre país.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies per acompanyar-nos, ha sigut un plaer enorme. I a vostès, gràcies per seguir-nos. Tornem en el següent i començarem a topar pel país. Avui he volgut començar per casa, crec que anirem una miqueta cap al sud, en el proper capítol. Gràcies, adeu-siau i gaudiu molt la festa. Adeu.
2: Gaudeix la festa, el programa de cultura popular tradicional a la ràdio.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: A Radio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra.

selecció musical de qualitat. Spy Lounge, conduït i produït per Miquel Zamora.

Esteu escoltant Spy Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Overhorn, Bebel Gilberto, Slow Hands, Amel Larrier, entre molts altres. Comencem i avui el primer tema que sona és de Club des Belugas, Hustle Bump. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Les terrasses a l'estiu. Mantenir un estil de vida saludable i sobretot una correcta alimentació en períodes festius resulta força difícil, però sobretot ho és durant les vacances d'estiu, on els llargs dies i les altes temperatures compliquen encara més l'objectiu de cuidar-se. És la temporada de les famoses terrasses, amb una oferta de productes saludables més aviat escassa. I podeu trobar begudes ensucrades tan apreciades en aquesta època de l'any com l'orxata o els granissats, els esperats gelats i sorbets, tant comercials com artesans que substitueixen a la fruita de la tarda i modifiquen completament el perfil nutricional del berenar, carregant-lo de greixos saturats i sucres. Begudes alcohòliques com les cerveses o els vermuts, que lluny de refrescar deshidraten, o bé els aperitius de bosses de patates xips i tot el llarg seguici d'altres aliments fregits que les acompanyen. Si és ocasional i puntualment et ve de gust, alguna de les opcions esmentades no suposa cap problema. Però quan es torna un hàbit de l'estiu, passar la tarda i la calor a la terrassa d'un bar, sortir a fer l'aperitiu o treure el cap quan el dia refresca, és important tenir clares quines opcions són més interessants d'escollir. Pel que fa a la beguda, teniu on triar i remenar: un cafè amb gel, un te gelat, aigua amb gas i llimona o bé llimonada sense sucre. Si teniu sort, potser trobeu algun local on fan batuts de fruita fresca al moment, demaneu-los sense sucre, o potser tenen kombucha. I finalment, la cervesa sense alcohol també es podria considerar. Per picar, eviteu les patates fregides o les braves, els arrebossats, els fruits secs salats o els farinacis com bastonets i torradetes. Ho podeu substituir, si no sou vegetarians, per conserves de peix com escopinyes, navalles, seitons, sardines, cloïsses, musclos, entre d'altres, o bé per tapes de truita, formatges tendres, variat d'olives amb pinyol com les arbequines, fruits secs naturals o torrats, o verdures fermentades com els cogombrets o les banderilles. I si tenen alguna tapa elaborada com l'hummus, servit amb palets de pastanaga, que és un paté de cigrons, quedareu saciats però no empatxats. Aquest estiu, gaudeix de socialitzar la terrassa del bar de manera més conscient i saludable.

0: One, two, three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Tothom a punt? Quan l'estiu enfila la recta final, ja ho sabem, Jazz It es troba a la línia de sortida d'una nova temporada amb energies renovades i molts projectes i novetats a sobre la taula. Tot i això, comencem mirant enrere, comencem amb efemèrides. Aquest passat agost ha fet 29 anys que va morir Tete Montoliu, víctima d'un càncer, i com que Tete era català i exercia, començarem programa i temporada escoltant la versió preciosa i plenament jazzística que va fer dels Segadors. No oblidem que acabem de celebrar l'11 de setembre.

Tete Montoliu va gravar aquesta versió jazzística dels Segadors el dia 8 de març de 1992, acompanyat per Idris Muhammad a la bateria i Hein van de Hein en el contrabaix. Forma part d'un disc titulat Catalonian Rhapsody, gravat a Barcelona i produït pel japonès Tetsuo Hara, perquè inicialment aquest disc estava dirigit exclusivament al mercat d'aquest país asiàtic. Es tracta d'un disc amb un repertori com a mínim curiós, perquè està format per 5 cançons tradicionals catalanes, a més, dues composicions de Joan Manuel Serrat i una composició pròpia d'en Tete, que es titula Ja no fumo. Aquí hauríem de dir que no sé fins a quin punt es pot anomenar cançó tradicional a l'himne nacional del país, però deixem-ho així. Canviem de protagonista ara. Des del punt de vista jazzístic, el 2026 celebrem el centenari del naixement de dues de les figures més importants del gènere. Dos músics que van canviar el jazz, el van fer evolucionar, i el seu llegat segueix plenament vigent perquè ha sigut referent per a la majoria de músics actuals. El primer és Miles Davis, trompetista i compositor que va néixer el 26 de maig de 1926 i que, a part de la seva vàlua com a instrumentista, el recordarem sempre per la seva capacitat per a liderar la majoria de tendències que van sortir durant els anys 50, 60 i 70. L'escoltarem amb la cançó Joshua, que podem trobar en el seu disc Seven Steps to Heaven, que és de 1963, gravat en el moment en què estava presentant el seu nou quintet, en el que comptava amb Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix, Tony Williams a la bateria i, en aquesta primera sessió, amb George Coleman en el saxo.

Acabem d'escoltar Joshua del quintet de Miles Davis de l'any 1963. I l'altre músic del que celebrem enguany el centenari del seu naixement és el saxofonista John Coltrane, que va néixer el 23 de setembre de 1926. Si agafem com a referència el disc de Davis que acabem d'escoltar, podem dir que Coltrane havia sigut un membre, òbviament, molt destacat del seu grup fins a just un any abans. Aquesta militància no li va impedir signar un contracte amb la discogràfica Prestige, per a la que va gravar moltes sessions que es van anar editant en anys posteriors. Per exemple, la que hem portat avui, un disc que es va titular Bahia, va sortir al mercat l'any 1965, però de fet s'havia gravat l'any 1958, quan, com hem dit, Coltrane formava part del quintet històric, sextet històric, de Miles Davis, el grup que va gravar, entre altres joies, Kind of Blue. D'aquest disc Bahia que hem portat, hem escollit la cançó My Ideal, amb el trompetista Wilbur Hardin, al costat de John Coltrane. Wilbur Hardin...

0: Hi, this is Mike Ladon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim a Jazz It en el primer programa d'aquesta nova temporada. Òbviament, el centenari del naixement de Miles Davis i de John Coltrane no ha passat desapercebut. Molts mitjans n'han parlat, però a nosaltres el que més ens interessa són els locals que ofereixen jazz en directe i els festivals, que han programat concerts i fins i tot cicles dedicats a aquesta efemèride. Un exemple molt clar, com era d'esperar, és el Club Jamboree, el Degà de Catalunya, que ha creat els cicles Miles Davis i John Coltrane. Pel que fa al trompetista, els propers 22 i 23 d'aquest mes de setembre tindrem l'oportunitat de veure i escoltar el saxofonista Rick Margitza, que té 64 anys i va tenir temps de tocar amb Miles Davis un parell d'anys entre 1989 i 1991, és a dir, els dos últims anys de la vida de Miles. El dimarts 22 liderarà un quintet que repassarà discos de Miles Davis de la primera meitat dels anys 60. I el dimecres 23 tocarà en quartet amb un repertori més personal, però amb al·lusions constants tant a Miles com a Coltrane.

Rick Margitza i el seu quartet ens han ofert Sacred Heart, una cançó gravada l'any 2021. I dins de la celebració del centenari de Miles Davis, el jamborí també comptarà amb la trompeta d'Eddie Henderson, que ja ens va visitar el novembre de l'any passat amb gran èxit. Serà gairebé un any més tard exacte, els dies 24 i 25 del proper novembre. Totes aquestes actuacions que us estem recomanant, com sempre en el jamborí, tenen dos concerts per data. El primer concert es fa a les 7 del vespre i el segon a 8:45. Si voleu saber una curiositat d'aquest trompetista d'Eddie Henderson, us direm que, paral·lelament a la música, també va estudiar medicina i es va llicenciar. I durant els anys 70 i 80 va compaginar la seva activitat musical, gires incloses, amb la pràctica de la medicina. Per tant, si durant un dels seus concerts en el jamborí, vosaltres o algun acompanyant vostre us trobeu malament, no cal que pregunteu si hi ha un metge a la sala. Podeu avisar-lo a ell directament.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz It Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Esteu escoltant Jazz It. I estem repassant part de la programació del Club Jamboree de la Plaça Reial de Barcelona, dedicada al centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. El divendres 9 d'octubre tindrem un altre saxofonista nord-americà, Greg Ausby, com a convidat del trio del bateria suís Florian Arbenz. Greg Ausby és un músic que acaba de fer 66 anys, que ha practicat sempre tendències de jazz força avantguardistes i a qui es considera un mentor per a músics joves de diverses generacions posteriors a la seva. Va gravar per a Blue Note durant gairebé 15 anys i l'any 2000 va liderar una gravació titulada New Directions, en la que, al costat de músics emergents en aquell moment, uns 10 o 12 anys més joves que ell, van agafar un repertori basat en el hard bop dels anys 60, composicions molt populars de gent com Herbie Hancock, Lee Morgan, Joe Henderson o Horace Silver, entre altres, per aplicar-hi un procés, podríem dir, de desconstrucció i reconstrucció musical i transformar-les en cançons trencadores però perfectament reconeixibles. Així ho van fer amb The Sidewinder, la immortal composició del trompetista Lee Morgan que escoltem tot seguit.

Greg Osby i el seu sextet de l'any 2000, The Side Winder. Greg Osby, us ho recordem, actuarà a Barcelona en el Club Jamboree el dia 9 d'octubre. I un altre saxofonista alt que tindrem, en aquest cas el 17 del mateix mes d'octubre en el Jamboree, és Jim Snidero, més o menys de la mateixa generació que Osby, però en el seu cas podríem dir que més centrat en una sonoritat propera al hard bop més ortodox. Us el portem en una gravació de desembre de 2017 dedicada a la memòria de Cannonball Adderley, un dels grans del hard bop. A la trompeta hi tenim a Jeremy Pelt i aquí teniu Party Time.

A començaments d'aquest mes de setembre, el món del jazz va perdre la cantant Cassandra Wilson, que tenia 70 anys. Cassandra Wilson va començar a estudiar música seguint el mètode clàssic i, com que era filla d'un guitarrista, baixista i professor també de música, el seu pare també la va ajudar a adaptar aquests coneixements a les seves pròpies idees. Els inicis professionals no van ser estrictament en el camp del jazz, però l'any 1988 la gravació d'un disc d'estàndards li va donar èxit de públic i de crítica i li va obrir les portes de la discogràfica Blue Note. Al llarg de la seva vida va tenir reconeixements de tot tipus, incloent 2 premis Grammy en el camp del jazz, i a més la revista Time la va declarar millor cantant americana l'any 2001. L'escoltarem amb una composició pròpia, titulada You Belong to You, és a dir, tu et pertanys a tu, en clara oposició a diferents cançons que es titulen o contenen la frase You Belong to Me, tu em pertanys. Aquí la teniu, Cassandra Wilson.

acabarem, Jazzit, recordant un dels fets més destacats d'aquest passat estiu, un espectacle natural de bellesa extraordinària que es va poder veure en tota la seva dimensió a les comarques del sud de Catalunya, l'eclipsi total de sol. Us deixem amb el guitarrista valencià Ximo Tebar, que va gravar un disc titulat Eclipse l'any 2006, i amb la cançó que li dona títol. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz!

0: cumples anys. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Flavia Bleda presenta Bolo 02 fent malbé, diu ell, algunes sardanes a la Mercè. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Flavia Bleda estrena Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona, ampliant 10 vegades el primer projecte i presentant-lo amb 23 músics i en rigorós directe. Parlem amb ell. Aquest és el programa 505 i tenim més titulars. El Foment de la Sardana de Banyoles col·laborarà amb Germà Negre al concert de la Festa de la Música de la Cobla, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. I en Magí de la Sotana llueix la samarreta de la Llobregat al primer programa de la temporada i compleix així una promesa que els va fer aquest estiu a dos músics de la cobla. L'agrupació sardanista de Calella posa fi al seu curset de sardanes a Calella aquest estiu, que ha dut a terme durant 12 setmanes i que ha ensenyat a una trentena d'alumnes. I ja està obert el període per presentar candidatura als novens Premis Antoni Carné, que reparteixen 5.500 euros en 5 categories: persona, comunicació, activitat, projecte i comunicació. I l'agrupació sardanista Granollers, amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal, ofereixen una exposició de fotografies pels 50 anys de Granollers, ciutat pubilla de la Sardana. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla aquest setembre passa per Bolo 02, i així t'ho expliquem.
2: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
3: La llarga, va.
4: No, això és somni, tio.
5: No, això és somni.
3: Jo vull baix camp.
5: Merda, dos somni. Ah, no, baix camp.
3: Baix camp.
5: És que no sé si et passo tu, però veig dos papers que jo, eh?
1: Flavia Bleda presenta Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona. Això que escoltem és el Bolo 01. El trombonista de Verdú, Flavia Bleda, es preguntarà ara què tenen a veure la sardana i el jazz, la música electrònica o el menjar. Els propers 25 i 26 de setembre estrena així la segona part d'aquest crossover o encreuament sardanista amb un gran àpat com a fil conductor del projecte artístic, tal com passa a Bolo 01 i amb Somni, però en rigorós directe. Aquest àpat, diu l'autor, fa que tot funcioni molt millor, ja que al voltant de la taula es genera un espai de benvinguda, un espai fins i tot per equivocar-nos, i no passa res. Aquí està la màgia del directe, de la improvisació. Un espai per jugar, un espai per provar i no tenir por, i d'aquí que aquest any ens explica que s'ha arriscat una mica més perquè hi haurà noves músiques que intervindran sobre les diferents sardanes escollides, entre les quals Sant Martí del Canigó, tot un himne, una sardanassa. Hi haurà jazz, hi haurà alguna sardana alterada amb música electrònica, i després també hi haurà una part més atrevida que no hi era en el primer projecte i on hi apareix el punk de la mà de la Ruïnosa i les strippers de Rahola. Aquesta part, Flavià Bleda, li fa il·lusió perquè és realment on arribaran a molestar, diu, del tot la sardana. Hi haurà una part molt interessant on els músics de coble estaran tocant la sardana i elles estaran tocant una cançó de punk al damunt, i pronostica que la gent es preguntarà què és això que està sonant. Finalment, Copla i Punk acabaran posant-se d'acord en el tema perquè formació i gènere es puguin posar d'acord dalt del mateix escenari. Aquesta proposta ha estat creada partint del marc de l'estrena de la Mercè, un espai on s'exigeix una mica de teatre, una part escenogràfica molt clara, on es veurà que s'està sopant. La posada en escena serà potent amb aquest sopar i les ruïnoses fent el pang. El primer projecte es va presentar a la Milan Design Week a Itàlia i al Festival Sonar Més D de Barcelona. Voleda va estudiar disseny gràfic a EINA, al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, que li ha obert les portes a presentar el projecte a certàmens internacionals com aquests que citàvem ara. La proposta també es va presentar al Museu del Disseny de Barcelona en el context del Festival Brut i és allà on els comissaris de la Mercè de Barcelona li van encarregar aquest nou projecte. Ell ja va dir que en Bolo 01 tenia pretensió o l'ambició de convertir-se en Bolo 02, 03, 04, en un desig de continuïtat per crear una col·lecció d'encreuaments culturals o crossovers culturals o sardanístics. I bé, aquest 2 es presenta aquest 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, justament al costat d'Arc de Triomf. L'espectacle forma part del Glam Canalla Nits al Nord, un espectacle d'espectacles diferents i innovadors com aquest, o bé àcids desvergonyits i canalles que pren l'escenari gran del parc les nits de divendres i dissabte de la Mercè. Flàvia Boleda ens explica en declaracions al Coplejant que li encanta participar amb com més músics millor i per això per aquest projecte compta amb fins a 23 músics de l'escenari. Entre ells doncs hi trobem la Ruïnosa i les Strippers de Rahola, amb Jaume Llagostera, Marcel Molina, Anna Castells o Laura Pulido al capdavant, però també diferents integrants de músics de cobla, de diferents cobles de tot el país, com el tenora Jordi Guixé, que ja es trobava en el Bolo 01, però també Kirze Gea, tenora, també el trompeta Gabriel Prieto, o Carles Pons, també el trombonista Darío, David Darío i també el fiscorn Martí Pàmies i el fiscorn Flavia Boleda, ell mateix. També al contrabaix hi trobem l'Eduard Arribas o el flaviol la Carla Mallarac i el tiple Bernat Carrera. També hi trobarem el DJ UK Ventura i també una amiga personal de Flavia Boleda que cantarà i posarà la flauta, que és la Frederica Silva. Bolo 02 no és com Bolo 01 perquè el primer hi treballen sobre la sardana Somni de Puigferrer, en canvi en aquest segon, com que ocupa aquest espai dins de la Mercè, dura 3/4 d'hora i per tant hi faran entrellaçar i lligar diferents sardanes, boleros, passos dobles, etc. És tot un mix de músiques, 10 peces en total en aquest Bolo 02, que s'inicia amb el solo de tenora de Sant Martí del Canigó de Pau Casals, perquè Flavia Boleda volia doncs homenatjar aquest 150 aniversari de Pau Casals i a més començar amb un gran solo de tenora que farà Jordi Guixé d'una melodia molt icònica i per això van triar aquesta de Pau Casals. Diu que no té el talent per compondre, però hi trobarem en aquest nou espectacle una sardana que sorgeix d'una melodia doncs que li cantava el seu avi. La sardana, ens explica, no és seva, el que han fet és doncs estrenar aquesta sardana recuperant aquesta cançó que cantava l'avi o el padrí de Boleda, barrejada amb una cançó que va escriure la seva companya Frederica Silva, ara ho dèiem, i la proposta va ser agafar dues músiques dels dos padrins i que nasqués aquesta sardana de la mà de Ramon Andreu, que és qui ha compost la peça. El seu padrí cantant aquesta melodia, ho podem escoltar ara mateix.

0: Deus temos que dar festejada. Jo tenia.
1: Encara no té títol, ens confessa, però és una sardana dedicada a tots els padrins amb molt d'amor en general. Flàvia Boleda té la pretensió de fer infinit de bolos, però que no estan definits entre ells en el temps. No sap quan hi haurà el tercer, però el que està clar és que hi ha ara aquest segon i que ha sorgit de la mà de certes oportunitats que li han sorgit. Escoltem a Boleda en declaracions al Coplejant.
2: Per què he decidit fer el 2? El bolo 02? Senzillament perquè quan ja vam fer el primer bolo ja vam pensar en posar-li un nom alfanumèric perquè tingués la pretensió de ser un bolo 02, un 03, un 04, però sense una programació, és a dir, sense una linealitat en el temps, simplement deixar que passin les coses, quan arriben les oportunitats, pues, aprofitar-les, i en aquest cas el bolo 01 va estar present al Museu del Disseny durant una temporada, i va ser allí on els tècnics de la Mercè, el director artístic de la Mercè, va veure aquest projecte i va contactar amb mi per proposar-me de fer aquest bolo 02 a la Mercè. Llavors va sortir aquesta oportunitat, l'hem aprofitat i res, qui sap quan podré fer aquest tercer, potser tindrem 70 anys i estarem fent el quart, però el cas és aquest, no tenim un calendari per anar fent aquests bolos, senzillament pues, aprofitar les oportunitats que ens arriben. I qui sap, potser un dia estem sopant senzillament a casa i d'allí apareix el bolo 03 o el 4 o el 5.
1: La gran diferència entre el primer i el segon és que el primer era gravat i doncs es podia fer tot una feina de producció posterior, de disseny, de polir aquest bolo que se'n va fer una baixada gràfica. En canvi, aquest segon, ens diu Boleda, és en rigorós directe i, per tant, cal que estigui perfecte ja en la seva posada en escena. En aquest sentit, Boleda va fer una publicació a les seves xarxes socials ara fa uns dies, publicant un reguitzell de fotografies i vídeos on es veu la partitura de Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, on només hi ha la melodia que fa la primera tenora, i també un vídeo curtet on es veu la taula parada, els músics tocant i el grup de punk al mig. Unes ampolles de vi que tenen moltes etiquetes al seu voltant i un disseny en 3D de la taula on toquen tots els músics i els músics de cobla. A més, hi adjunta una captura del famós sketch de Saturday Night Live titulat Punk Band Reunion at the Wedding, una reunió d'una banda de punk a un casament. A més, el febrer del 2010 a la televisió nord-americana, on hi participen diferents actors, com per exemple Ashton Kutcher o Dave Grohl, on la bateria es veu que es tornen bojos amb el punk i destrossen la taula del casament. Aquesta és la inspiració d'aquest bolo 02. Es presenta, com dèiem, el 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord a Barcelona, al costat d'Arc de Triomf, dins del Glam Canalla Nits del Nord, un espectacle d'espectacles dins de la programació de la Mercè, Festa Major de Barcelona 2026.
3: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: Anem a escoltar com sona el Bolo 01.

0: Això era Bolo 01 de Flavia Boleda.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I dimecres de la setmana passada es presentava al Teatre de Girona Cabaret d'Arrel, una macroproducció amb diferents disciplines artístiques que versava sobre la terra, a l'Empordà i amb la copla La Flama de Farners com a banda sonora. Nosaltres hi vam ser presents visualitzant aquest espectacle on hi va participar, entre d'altres, l'Esbart Joaquim Ruïra.

0: Blanes, o també als Grallers de Torroella, i on hi vam veure diferents disciplines artístiques com la dansa d'arrel, la dansa d'esbar, o també les acrobàcies. Cabaret d'arrel encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I després de 12 setmanes consecutives de ballades, l'agrupació sardanista de Calella ha tancat el cicle Toca Sardanes a la Copla aquest diumenge al vespre amb la Copla Mil·lenària a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat també va celebrar la cloenda del curset de sardanes que han fet aquest estiu, atorgant un diploma a tots els participants i va convidar a galetes i a cava a tothom. Han aconseguit el diploma de sardanista una trentena d'alumnes que ja volen repetir l'any que ve. I com ja és tradició, cada inici de setembre ja recull un concert de copla i una ballada a la plaça del Castell amb la principal del Llobregat en motiu de la seva festa major petita. Aquest any hi va participar excepcionalment el cantant líric Guillem Batllori, ja que és fill del poble, interpretant alguns temes estrenats aquest estiu al Festival amb So de Copla de Palamós, amb la mateixa copla en el format lírica i copla. L'alcaldessa del municipi de Jafre va agrair molt personalment la participació de Batllori al concert de Festa Major Petita de Jafre i va dir textualment que havien passat una de les tardes més meravelloses de la seva vida. Anem a escoltar com va sonar Batllori en aquest concert amb la Llobregat diumenge a la tarda a Jafre.
1: Fígaro,
2: Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro.

Aquest era un fragment de l'òpera El barber de Sevilla de Rossini interpretant a Figaro. I hem de parlar de la Diada Nacional de Catalunya a Girona. I és que divendres 11 de setembre la Cobla Ciutat de Girona va oferir una ballada de la plaça del Vi de la capital del Gironès en motiu de la diada organitzada pels Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona. I més tard l'assemblea va organitzar diferents manifestacions a diferents punts del país i a Girona, amb el lema "I som i serem", hi van actuar els acoplats, un grup de versions rock, pop, que incorpora instruments de cobla com el tiple de tenora i que versionen cançons tradicionals. I per acabar, la vigília de la Diada, l'agrupació sardanista La Garriga va celebrar la 69a edició de l'Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Juvenívola de Sabadell al Passeig de la Garriga, amb botifarrada popular, homenatge a la senyera, concurs de colles improvisades i servei de bar. La sardana de conjunt va ser La Garriga de Francesc Marrós i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant a càrrec de la cobla Sant Jordi, dirigida per Marcel Sabater, i la podem trobar al disc La Garriga, un passeig per la sardana. La sardana és del 1975, l'escoltem al Coplejant.

0: Lleida i a l'hospital.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
2: I el comunicador Magí García de la Sotana va lluir el primer programa de la temporada, la samarreta de la Llobregat. Complia així una promesa que va fer a dos músics de la Copla aquest estiu quan se'ls va trobar en una actuació a Pineda de Mar. Oriol Ullet i Pla, de la Principal de Llobregat, ens explica que es van trobar el comunicador mentre tocaven sardanes un diumenge d'aquest mes d'agost a Pineda i li van regalar la samarreta tot dient-li que si se la podia posar al programa. Va dir que se la posaria al primer programa de la temporada i ha complert. Trobareu les imatges a l'Instagram de la Sotana.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sí, sí, parlem de Germà Negre.
0: Obrim el taló.
1: I és que el Foment de Banyoles col·laborarà amb el grup banyolí Germà Negre al concert de la Festa de la Música per a Cobla a Banyoles, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. L'entitat ha publicat ja el programa de la nova edició de la Festa de la Música per a Cobla, l'únic concert anual arreu del territori interpretat per tres cobles. Serà dilluns 26 d'octubre, el dia gros de Sant Martí, dia a 11:45 al pavelló de la Draga de Banyoles. L'edició d'enguany compta amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, dirigida per Jordi Picorelli, la Principal de la Bisbal, dirigida per Francesca Suïm, i els Mongrins, dirigits per Daniel Mestre. Com a gran novetat d'aquesta edició, el programa incorpora la col·laboració especial del grup Germà Negre, que s'unirà a les tres cobles per interpretar les cançons Tio Canya i Allioli amb arranjaments per a cobla, fets en el primer cas per Vicent Torrent, Jordi Feliu, i en el cas d'Allioli per Ultano Gómez. A la segona part s'inclourà també l'acte de lliurament dels guardons de la 49a edició dels Premis Ceret Banyoles i s'estrenarà l'obra per encàrrec del certamen, que és Metamorfosi de Sofre i Aigua, un poema sinfònic en quatre parts encarregat a Pitu Chamorro, interpretada per la cobla Ciutat de Girona i els Mongrins. Una obra d'estrena que inclou quatre moviments titulats El despertar de la bèstia, les hostes de Carlemany, també l'oració del monjo i la festa de Banyoles. És una obra per a dues cobles i percussió, una percussió que anirà a càrrec de Jaume Hielo i que dirigirà Daniel Mestre. I en aquesta segona part també s'interpretarà l'obra per a tres cobles, una obra lliure de Manuel Oltra, que és Consolamentum, dirigida per dos directors, Francesc Suï i Jordi Picorelli. Per què? Doncs perquè és una obra per a tres cobles, dues de les quals estan dalt de l'escenari i la tercera està fora d'escena, convertint-se com en un eco del que responen les dues cobles que sí que estan en escena. Per això necessiten un director per una cobla, la que està fora d'escena, que serà doncs la cobla la Principal de la Bisbal, i la Ciutat de Girona i els Mongrins seran les dues cobles que sí que estaran en escena. Les dirigirà aquestes dues en escena Francesc Suc, que ha fet els arranjaments per a tres cobles, ja que s'han perdut els papers originals de tres cobles després de la mort de Jesús Ventura, tal com explica l'entitat al Coplejant. En aquest concert hi veurem altres obres, com per exemple la Principal de la Bisbal interpretarà l'estrena d'Agustí Comalabert Vora l'Estany, una llegenda. La Ciutat de Girona, entre d'altres, interpretarà Bon dia, amor, de Pepita Llunell, i els Mongrins han escollit, entre d'altres, Ball espí abocador, una sardana de Puigferrer que escoltem ara mateix per tancar aquesta notícia. Les entrades pel concert ja es poden adquirir a través de la web de l'organització elfoment.cat. Ja les podeu comprar, per tant, som-hi. Escoltem una de les peces del concert, Ball espí abocador, de Manel Saderra i Puigferrer, càrrec de la Principal de la Bisbal. És de 1948.

0: Això era Vallespí, abocador, de Puigferrer.
1: L'agenda.
0: I anem amb l'agenda, un recull. Les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a dimarts 22 de setembre perquè a les 6 hi ha conferència a Pau Casals a través de les seves sardanes. Un acte a Barcelona, a la sala Martí Lomà de la plaça del Rei, on hi participarà la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i els musicòlegs Anna Costal i Albert Fontelles. Dissabte 26 de setembre arriba el 28è plec de la Sardana de Rubí a 6:15 i a 9:00 del vespre amb les Coples Joanívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Dissabte 26 també a 3è plec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cusatània a 7:00 i a 10:00 de la nit a la Rambla del 15 d'abril de la Canonja. Dissabte que ve també a 7:00 de la tarda 39è concurs de colles sardanistes de Verdú amb la Vins de Riello. I diumenge 27 de setembre s'acaba el mes amb el 76è concurs de colles sardanistes de les festes de la Mercè a Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat a partir de 11:00 del matí al Pla de la Catedral. Diumenge 27 també a 12:15, 65è concurs de colles sardanistes de Cervera a la plaça de la Paeria. I també diumenge que ve a 5:00 de la tarda a plec de la Sardana de Constantí amb la Copla Reu Jove. Diumenge que ve també a 6:00, concurs, 36è concurs de colles sardanistes de Sitges amb la Copla Maricel a la plaça de la Fragata. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 51è aplec de la Sardana de Sant Cugat del Vallès que arriba diumenge que ve, 27 de setembre, 12:00 i 5:00 de la tarda. A 59a edició amb les Coples Mediterrània, Joanívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi a la plaça d'Octavià. Mentre l'esperem, escoltem una sardana dedicada a aquesta població del Vallès Occidental. Pepita Llunell n'és l'autora. Sant Cugat del Vallès es titula, és de 1982.

0: Això era de Pepita de Llunell, Sant Cugat del Vallès.
1: T'has llegit les bases?
0: Els novens premis Antoni Carner obren la convocatòria amb 5.500 euros de premis. L'entitat de l'Associacionisme Cultural Català ja ha obert el període de presentació d'aquestes candidatures i els guardons impulsats per l'ENS repartiran aquests diners, 5.500 euros, en 4 premis econòmics i reconeixen persones, entitats, activitats, projectes i iniciatives de comunicació vinculades a l'Associacionisme Cultural Català. Les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre de 2026, inclòs aquest dia, i enviant la documentació a premis@ens.cat. L'organització demana que les propostes responguin de manera clara als criteris de valoració establerts per cada persona. El Premi ENS a la persona reconeix una persona que hagi destacat en l'estudi i la promoció de les entitats catalanes. El Premi Bonària, la comunicació s'adreça a periodistes, comunicadors o programes que facin difusió de l'associacionisme cultural. El Premi Arts Cooperativa de l'Activitat distingeix una activitat puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. I per la seva banda, el Premi Previsora General del Projecte reconeix temporades, cicles que es fagin o fagin una salvaguarda del patrimoni cultural de la ciutat. El Premi BBVA a l'entitat posa el focus en la trajectòria associativa d'una entitat. La gala final d'aquests premis serà divendres 30 d'octubre de 2026 al Parlament de Catalunya, on es donaran els premis de totes aquestes categories. Les entitats i persones interessades poden consultar els criteris de valoració a la web de l'ENS, de l'Associacionisme Cultural Català.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. L'agrupació sardanista Granollers celebra que Granollers fa 50 anys va ser proclamada ciutat pubilla de la Sardana el 1976 i juntament amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal de Granollers ofereixen una exposició de fotografies sobre l'efemèride. La mostra es troba al vestíbul de l'Ajuntament, a la plaça de la Porxada de Granollers, fins l'1 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. L'entrada és lliure. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la Cobla de Sant Jordi ha enregistrat un disc de sardanes de Juli Garreta juntament amb Ficta Edicions. Així ho ha explicat el seu director Miquel Massana a les seves xarxes socials, acompanyat d'unes fotografies dirigint la Cobla en uns assajos. Diu que han tancat un viatge intens i apassionant amb el nom propi de Juli Garreta i segueix que els darrers mesos l'han llegit, l'han comparat, l'han discutit, l'han dormit, diu, i l'han suat i també l'han tornat a discutir, l'han copiat, l'han revisat i ara ja està treballat i finalment gravat. Estarem pendents per la publicació del disc i us ho explicarem.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Anem a escoltar una sardana de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi per tancar el programa. I ho fem amb Somni Dolç de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi, una sardana de 1905. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podem trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem.
3: Un circuit circular.
2: Que roler, que roler.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I aquest, si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim, doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir, i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant, i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Xxxt! Silenci, sisplau!
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.